0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Nits d'estiu. Nits. Ràdio Abrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. La música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: ¿Qué horas son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy
4: lento. Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
7: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. Amb tu i per a tu. Ràdio Abrera. Èxit sense pausa.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

Tenim la millor selecció musical per les teves nits d'estiu. Ràdio Brera.

0: Ràdio Abrera. Són les 4.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El

Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
1: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
2: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
1: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
2: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
1: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 5.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé. That's
1: right. Big Friday on Air.
3: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más arreglato.
1: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air, a Ràdio Abrera, a Ràdio Abrera, a Ràdio Abrera, a Ràdio...
4: Què escoltes al mòbil?
5: Ràdio Abrera.
4: Ràdio Abrera?
5: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
4: En directe?
5: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
4: No.
5: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
4: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
6: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Nits d'estiu. Nits Ràdio Abrera.

0: xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Els èxits de sempre sonen a Ràdio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per a gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser
1: amb tots els èxits del panorama nacional.
2: Quiero

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: vida.
1: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
2: Happy Holidays!

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, amb tu. Per tu.
3: També a l'estiu amb l'aplicació gratuïta.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 107.9, els èxits.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment a les carreteres amb una avaria, la C25 a Sant Bartomeu del Grau, direcció Girona, que deixa un carril tallat i provoca circulació intensa. Pel que fa a plana política internacional, Netanyahu ha rebutjat el pla de 15 punts per a casa anunciat pel president dels Estats Units, Donald Trump, i ha advertit que Israel no retirarà les seves tropes de la franja fins que Hamas estigui completament desarmat. El primer ministre israelià ha assegurat que algunes de les propostes nord-americanes són acceptables, però d'altres són inacceptables, i ha remarcat que el seu govern no acceptarà cap retirada sense un desarmament total de Hamas. I també la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sara Hessen, ha defensat que l'espai Schengen no ha estat vulnerat arran de la crisi migratòria de Ceuta i ha assegurat que cap persona que va entrar irregularment a la ciutat autònoma ha arribat a la península. Hessen ha justificat, però, el restabliment temporal dels controls fronterers amb Itàlia per pressionar el país perquè també aixequi els seus controls amb Espanya. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxet relacionats amb les obres de l'L9 després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer Sant Gervasi de Cassoles 54 amb 31 habitatges i un local podran tornar-hi aquesta mateixa setmana un cop completades les comprovacions tècniques. Paral·lelament, els treballs d'estabilització del terreny sota l'edifici del carrer de Rubinstein 2 avancen favorablement també i els sistemes d'auscultació també indiquen una situació d'estabilitat general en l'edifici. I el pàrquing del Prat de Pierró, principal accés a Aigües Tortes per Espot, reobrirà parcialment avui si les condicions meteorològiques ho permeten, després de quedar impracticable per una esllavissada amb una tempesta del cap de setmana. La retirada dels 4 vehicles afectats ja s'ha completat, però l'obertura total de l'espai encara requerirà diverses setmanes, mentre que l'accés al parc es manté possible amb transport públic i a peu, tot i que el camí cap al refugi Joan Maria Blanc continua encara bloquejat. I els Mossos han detectat un augment del tràfic il·legal d'animals, especialment de gossos, a través de l'APSAT, amb bandes que els traslladen principalment de països de l'est per revendre'ls amb beneficis que poden multiplicar-se per 10 o 20. La policia alerta que alguns arriben sense els controls sanitaris necessaris i poden desenvolupar malalties, mentre la Unitat Regional del Medi Ambient de Girona també centra bona part de la seva activitat per perseguir l'abocament il·legal de residus en zones boscoses i rieres. I pel que fa al temps, avui el cel serà variable amb núvols baixos a la Costa Daurada i nuvolades de tarda també al Pirineu i Prepirineu que poden deixar xàfecs dispersos i també alguna tempesta.
2: Notícies en xarxa.
1: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
4: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
5: It's gonna be a lonely night.
1: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
6: Aquest estiu,
7: Radio Abrera.
6: Radio Abrera.
8: Radio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreracicle@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

ella no volía una vida normal.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 107.9, els èxits.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació encara tranquil·la a les carreteres amb només una avaria, la C25 a Sant Bartomeu de Grau, direcció Girona, que deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa a plana internacional i en política, Netanyahu ha rebutjat el pla de 15 punts per a Gaza anunciat pel president dels Estats Units, Donald Trump, i ha advertit que Israel no retirarà les seves tropes de la franja fins que Hamas estigui completament desarmat. El primer ministre israelí ha assegurat que algunes de les propostes nord-americanes són acceptables, però d'altres són inacceptables, i ha remarcat que el seu govern no acceptarà cap retirada sense un desarmament total de Hamas. I la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sara Hessen, ha defensat que l'espai Schengen no ha estat vulnerat arran de la crisi migratòria de Ceuta i ha assegurat que cap persona que va entrar irregularment a la ciutat autònoma ha arribat a la península. Hessen ha justificat, però, el restabliment temporal dels controls fronterers amb Itàlia per pressionar el país perquè també aixequi els seus controls amb Espanya. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxet relacionat amb les obres de l'L9 després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54 amb 31 habitatges i un local podran tornar-hi aquesta mateixa setmana un cop completades les comprovacions tècniques. Paral·lelament, els treballs d'estabilització del terreny sota l'edifici del carrer de Rubinstein 2 avancen també favorablement i els sistemes d'auscultació indiquen una situació d'estabilitat general. I el pàrquing del Prat de Pierro, principal accés a Aigües Tortes per Espot, reobrirà parcialment avui si les condicions meteorològiques ho permeten, després de quedar impracticable per una esllavissada amb les tempestes, volíem dir, d'aquest cap de setmana. La retirada dels 4 vehicles afectats ja s'ha completat, però l'obertura total de l'espai encara requerirà diverses setmanes, mentre que l'accés al parc es manté possible en transport públic i a peu, tot i que el camí cap al refugi Joan Maria Blanc continua encara bloquejat. I els Mossos han detectat un augment del tràfic il·legal d'animals, especialment de gossos, a través de l'AP7, a bandes que els traslladen principalment de països de l'est per revendre'ls amb beneficis que poden multiplicar-se per 10 o 20. La policia alerta que alguns arriben sense els controls sanitaris necessaris i poden desenvolupar malalties, mentre la Unitat Regional de Medi Ambient de Girona també centra bona part de la seva activitat en perseguir l'abocament il·legal de residus en zones boscoses i rieres. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bon dia. Aquest dilluns 10 d'agost s'ha reobert la sala de fitness del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, CAMP, amb totes les garanties de seguretat i salubritat després que l'equipament romangués tancat durant uns dies per l'incendi que es va originar a la zona de la sauna del CAMP el dimarts 28 de juliol passat a la tarda. Des d'aleshores s'ha treballat intensament per iniciar la normalitat i la represa de l'activitat de l'equipament municipal. Recordem que durant el mes d'agost l'horari de la sala de fitness del CAMP serà a partir del dilluns 10 i fins al dilluns 31 d'agost, de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 4:45 a 7:45 de la tarda i dissabtes de 9 a 1. Una setmana després de la incidència, des de l'Ajuntament d'Abrera es continua treballant intensament per tal de rehabilitar els espais del Centre Aquàtic Municipal i reprendre la normalitat de l'activitat de l'equipament a partir d'aquest dilluns. Les diferents feines de restitució, reparació i recondicionament de forma urgent i planificada al CAMP durant els darrers dies han estat els següents: visites in situ diàries per fer seguiment de les actuacions que s'estan executant per tal de reobrir a la màxima brevetat possible amb plenes garanties de salubritat i seguretat, coordinació de diferents tasques i de proveïdors per tal de començar les feines de restitució de forma urgent, planificada i coordinada, retirada de runa, materials malmesos, tasques de pintura i reposició d'elements malmesos de forma progressiva, neteja i desinfecció de les zones afectades i instal·lació de màquines d'ozó per a la millora del confort dels espais, adequació de sales per l'activitat física i esportiva i zones de vestuaris i comunes per a reprendre progressivament l'activitat i reparació dels serveis informàtics i dels torns d'accés tant del camp com de la piscina municipal d'estiu. D'altra banda, també s'estan efectuant diferents actuacions de manteniment i millora de l'accessibilitat al centre aquàtic municipal Camp, tasques pròpies del manteniment de l'equipament durant el mes d'agost, instal·lació d'una cadira adaptada per a l'accés de les persones amb mobilitat reduïda a la piscina terapèutica i eliminació del mur divisori del bas per a l'accessibilitat adaptada per a la realització de l'activitat dirigida del camp. Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa un agraïment a tota la ciutadania per la comprensió i també a l'equip de professionals municipals que continuen treballant per la posada a punt i reobertura del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera.
1: Abrera Informació. Promoció econòmica.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera t'obre el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
1: Abrera Informació. Infància.
4: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinats a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptats, adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre d'enguany. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva 9a edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament al web abrera.cat o presencialment al registre de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat o empadronada a Abrera, que almenys la mare, el pare o tutor o tutora tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que el nen o la nena estigui empadronat o empadronada a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. I me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

0: Bon dia, passen ja 9 minuts de les 8 del matí i és el moment de començar aquest programa del dilluns 10 d'agost del 2026. Gràcies per connectar amb nosaltres. Començarem explicant aquesta concentració multitudinària d'aquest diumenge al vespre a Ceuta per reclamar solucions a la crisi migratòria després de l'entrada massiva del 30 de juliol convocada per les quatre comunitats religioses de la ciutat. Amb el lema Prou, Ceuta no es rendeix, milers de persones, més de 10.000 segons els organitzadors i 5.000 segons la Policia Nacional, s'han reunit a les 8 del vespre a la plaça de la Constitució per denunciar el que defineixen com a violació de la seva integritat territorial. Els concentrats han demanat al govern espanyol i als organismes europeus una resposta immediata a la situació crítica que pateixen des de fa un mes, des de fa més d'una setmana, volíem dir. Han plantejat més control de la frontera amb el Marroc i mesures per alleugerir aquesta pressió als centres d'acollida. També han reclamat mitjans adequats per atendre els migrants arribats al Marroc i evitar així tensions a la zona. La mobilització ha acabat amb una crida a les autoritats perquè actuïn amb responsabilitat, compromís i respostes a la societat espanyola perquè mostri la seva solidaritat i el seu tís perquè mantinguin la serenitat, la confiança i la unitat. Una nena de 2 anys ha quedat ferida en estat crític en un accident al pont de la mina de Montcada i Reixac, al Vallès Occidental, aquest dissabte. Tan bon punt els serveis d'emergència van arribar al lloc de l'accident, es van endur la menor a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on continua ingressada. L'alcalde de Montcada i Reixac, Bartolomé Egea, ha agraït la ràpida actuació dels serveis mèdics i ha enviat des de les xarxes socials el sopar a la família i un desig que es recupera aviat. El frau elèctric contra consumidors particulars representa una part molt petita del total de l'energia defraudada que es detecta, concretament el 3%. Ara bé, als perjudicats els genera un impacte molt elevat, tant a nivell econòmic com a personal. És el cas d'una família que viu en una casa unifamiliar a Abrera. Segons 3CAT Info, un dia els van trucar tècnics d'Endesa, havien fet una inspecció al comptador que tenen fora de l'immoble i els van comunicar que presumptament tenien una doble escomesa a sota de la piscina. Està tota una instal·lació il·legal en què una part de l'energia consumida no passa pel comptador, sinó que s'obté de la xarxa general i així s'estalvia part de la factura. Els veïns d'Abrera van declarar que no tenien constància d'aquesta situació. Van rebre una sanció d'uns 6.400 euros i van decidir pagar-la per no entrar a la llista de morosos d'Endesa. Tot i això, van presentar una demanda a la justícia i, finalment, els han donat la raó. L'Audiència de Barcelona considera que Endesa els va tallar el subministrament de forma precipitada i indeguda als veïns d'Abrera sense tenir proves concloents del frau i que els va causar un perjudici que la companyia ha de rescabalar. Ha ordenat, a més, retornar-los als 6.400 euros que havien pagat per un frau inexistent. Doncs fonts d'Endesa consultades per 3CAT Info asseguren que els expedients que acabaven al tribunal representen una part molt petita d'aquestes actuacions i que serien casos aïllats. Seguim amb informació més propera perquè els Mossos d'Esquadra van detenir el 5 d'agost a Martorell un home de 37 anys acusat dels delictes d'homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces i violació de domicili. L'home hauria participat al matí del 29 de juliol a Martorell en l'assalt d'un grup d'individus armats i encaputxats a un domicili amb força, trencant la porta d'accés i en l'agressió violenta a l'ocupant d'aquest immoble. I nova agressió a la presons Brian 2 de Sant Esteve Ser Rovires aquest dissabte 8 d'agost, quan faltaven 5 minuts per 3:15 del matí. Un dels interns va agredir 3 funcionaris llançant-los una cadira i donant-los cops de puny i puntades de peu. Els fets van començar quan el reclus va provocar aldarulls durant cops contra la finestra i cridant. Així que els treballadors del centre penitenciari van decidir que l'havien de canviar de cel·la i traslladar a un altre mòdul perquè no alterés la convivència entre la resta d'interns. No obstant això, durant el trasllat, l'home va seguir desafiant els funcionaris de forma agressiva. Un cop ja havien arribat a la nova cel·la, l'home va agafar una cadira i la va llançar al cap d'un funcionari que va quedar momentàniament fora de si per l'impacte. Això va provocar l'activació del codi de seguretat i 2 funcionaris més van anar a protegir el seu company. El reclus va intentar atacar-los de nou amb la cadira, arribant a golpejar un dels treballadors, però van aconseguir desarmar-lo. L'intern, originari del Magreb, va seguir atacant els funcionaris amb cops de puny i puntades a peu mentre es reduïen. I Catalunya prohibirà els gots d'un sol ús als festivals i també els sabons individuals als hotels de cara al 2030. Segons recull Nació, el govern ho incluirà en la nova llei de residus, que encara s'ha d'aprovar i que també obligarà els municipis a implantar el porta a porta i a tenir contenidors intel·ligents. Tot això encara hi pot haver modificacions abans de convertir-se en una llei. Temperatura 26 graus.
1: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

10 d'agost amb Víctor Magán i Dani Romero, Me Duele, per ajudar-nos a despertar i agafar embranzida des de la primera hora. És dilluns, som en ple agost, així que hem començat sense presses, però amb ritme, amb aquesta gran cançó.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
3: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
2: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
3: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
2: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Canviem d'aires amb Xavi Cari León i La Morrita. Dues generacions de la música mexicana es troben en aquesta col·laboració que combina el so dels corridos actuals amb l'estil tan personal de Cari León. Una trobada entre dos artistes que està portant la música mexicana molt més enllà de les seves fronteres.

Bon dia, 8:45 del matí. Dilluns de pocs canvis, la setmana arrencarà amb l'estabilitat com a protagonista, amb alguns intervals de núvols inofensius durant el matí, fins i tot hi haurà alguns ruixats dispersos, sobretot a l'interior de la meitat sud de Catalunya. Durant la tarda es repetiran els xàfecs al Pirineu i al Prepirineu, localment acompanyats de tempesta i de calamarsa, però també a la zona dels ports, on seran intensos i aniran acompanyats de calamarsa o pedra. Després d'una nit molt càlida en diverses comarques, la temperatura baixarà una mica amb un ambient menys càlid, tot i que encara es mantindrà clarament per damunt de la mitjana climàtica. Demà, xàfecs a la meitat nord. Poques novetats en la situació del temps per demà dimarts, amb nous ruixats de tarda que afectarien els indrets habituals, com el Pirineu o el Prepirineu, però també comarques properes. A la resta hi predominarà el sol, amb l'arribada de núvols durant la tarda, fruit de les tempestes desfetes. La temperatura encara no es mourà gaire, però a partir de dimecres ja pujarà amb més empenta. Els mapes dibuixen una nova calorada a partir de dimecres, amb un mercuri que tornarà a assolir els 40 graus a les zones més tòrrides de l'interior i amb nits tropicals generalitzades també a l'interior. Tot i això, encara cal confirmar la intensitat i la durada d'aquest nou episodi de calor intensa, aquest cop a les acaballes del període canicular. No seria fins al cap de setmana i a l'inici de la setmana vinent quan els termòmetres començarien a baixar amb més ganes. Ara tenim a Brera una temperatura de 26 graus. Arriba el moment de fer una mirada enrere fins al 2019 amb Becky G, Maluma i La Respuesta. Una col·laboració divertida, descarada i amb molt de ritme que va jugar amb els estereotips de parella donant-los la volta amb molt sentit de l'humor. 7 anys després recuperem un d'aquells hits que van posar a banda sonora a l'estiu d'aquella època. Atenció perquè arriben i ho fan d'aquesta manera per recordar aquesta cançó.

0: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
1: I ara ajuntem a Banda Neon, Buo, Simón DJ a Último Baile, una col·laboració amb accent català, Esperit Festiu.

0: tenim la fórmula perfecta
1: per gaudir de l'estiu.
2: Ràdio Abrera.
3: Ara posem el focus en Adrifo, amb Te Molesto, un tema directe amb personalitat. Saber si encara hi ha lloc per tu en la vida d'una altra persona amb aquest Te Molesto d'Adrifo sonarà.

0: Uno, dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Tres noms de pes junts en una mateixa cançó. Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, amb Te Olvido La La. Una combinació inesperada que posa Selena i Becky G compartint protagonisme sota la producció de Benny Blanco.

0: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
1: Ara unim dues de les veus joves més potents del pop llatí, Abraham Mateo i Luke Rea, Último Baile. Espanya i Argentina es troben en aquesta col·laboració.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment, amb només una avaria, la C25 a Sant Bartomeu de Grau, direcció Girona, que deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, també, obres a l'A2 a Jorba, direcció Girona, en aquest cas, direcció Lleida, volíem dir, deixen un carril també tallat en aquest punt. I pel que fa a la política, Netanyahu ha rebutjat el pla de 15 punts per a Gaza anunciat pel president dels Estats Units, Donald Trump, i ha advertit que Israel no retirarà les seves tropes de la franja fins que Hamas estigui completament desarmat. El primer ministre israelià ha assegurat que algunes de les propostes nord-americanes són acceptables, però d'altres són inacceptables i ha remarcat que el seu govern no acceptarà cap retirada sense un desarmament total de Hamas. I la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sara Hessen, ha defensat que l'espai Schengen no ha estat vulnerat arran de la crisi migratòria de Ceuta i ha assegurat que cap persona que va entrar irregularment de la ciutat autònoma ha arribat a la península. Hessen ha justificat, però, el restabliment temporal dels controls fronterers amb Itàlia per pressionar el país perquè també aixequi els seus controls amb Espanya. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxet relacionat amb les obres de l'L9 després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54 amb 31 habitatges i un local podran tornar-hi aquesta setmana un cop completades les comprovacions tècniques. Paral·lelament, els treballs d'estabilització del terreny sota l'edifici del carrer Rubinstein 2 avancen també favorablement i els sistemes d'auscultació indiquen una situació també d'estabilitat general. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que encara no consta cap detenció. I els Mossos han detectat un augment del tràfic il·legal d'animals, especialment de gossos, a través de l'AP7, amb bandes que els traslladen principalment de països de l'est per revendre'ls amb beneficis que poden multiplicar-se per 10 o fins i tot 20. La policia alerta que alguns arriben sense els controls sanitaris necessaris i poden desenvolupar també malalties, mentre la Unitat Regional del Medi Ambient de Girona també centra bona part de la seva activitat en perseguir l'abocament il·legal de residus. I pel que fa al temps, avui el cel serà variable amb núvols baixos a la Costa Daurada, també nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu, que poden deixar de nou xàfecs dispersos i, de fet, també alguna tempesta.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera posa a disposició de la ciutadania les targetes gratuïtes del servei de bus urbà, una mesura que té com a objectiu afavorir la mobilitat de col·lectius que requereixen un suport especial en els seus desplaçaments quotidians. Les targetes estan adreçades a les persones majors de 60 anys i a les persones amb diversitat funcional que disposin de l'acreditació oficial emesa per la Generalitat de Catalunya amb un grau reconegut igual o superior al 33%. En el cas de les persones amb diversitat funcional que tinguin reconeguda la necessitat d'anar acompanyades, la targeta incorporarà la menció més acompanyant, permetent que un acompanyant pugui viatjar amb la persona titular de la targeta. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social, Drets de la Ciutadania i Gent Gran a l'Ajuntament de Abrera.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera apostem per la gratuïtat en el servei de bus urbà per les persones grans de més de 60 anys i el col·lectiu de capacitats diverses. D'aquesta manera, un servei que ja és sostenible i adaptat encara serà més proper als col·lectius que més ús en fan i que segueix permetent la connexió entre tots els nostres barris i el nucli urbà. Així, ja podeu sol·licitar la vostra T social d'Abrera a la UAC o de forma telemàtica a través de la seu electrònica. Seguim fent d'Abrera un municipi que aposta per la mobilitat sostenible i de qualitat per a totes i tots.
3: Les persones interessades poden tramitar la seva sol·licitud de dues maneres. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, presentant el formulari específic de dilluns a divendres, de 9 a 2, dimarts i dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda i durant el mes d'agost només les tardes de dimecres de 4:45 a 7. Telemàticament, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, A partir del mes de setembre s'habilitarà un punt informatiu i de suport per la gestió telemàtica al casal de la gent gran a la Rambla del Torrentet número 8. En tots els casos serà necessari aportar el DNI i la documentació que acrediti la condició de persona beneficiària, ja sigui l'edat, majors de 60 anys o bé l'acreditació oficial de discapacitat expedida per la Generalitat de Catalunya. Un cop formalitzada la sol·licitud, s'informarà la persona sol·licitant de quan podrà recollir el títol a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera. Per a més informació, podeu contactar amb l'OAC de l'Ajuntament d'Abrera presencialment a través del correu electrònic informació@abrera.cat i per telèfon al 93 770 0325. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Salut pública i benestar. Seguretat ciutadana.
3: El proper dimecres 12 d'agost, a partir de les 19:34 i fins a les 20:29, tindrà lloc un eclipsi solar, un fenomen astronòmic excepcional que es podrà observar des de Catalunya. Per gaudir-ne amb total seguretat, és important seguir una sèrie de recomanacions bàsiques que permetran viure aquesta experiència única i sense riscos. És imprescindible utilitzar ulleres homologades i seguir les mesures de protecció adequades per observar el sol de manera segura. Abans de sortir a observar l'eclipsi, és recomanable preparar-se adequadament. Utilitzar sempre ulleres homologades per a l'observació solar. Si fas servir càmeres, telescopis o prismàtics, instal·la-hi un filtre solar homologat. Consulta l'horari de visibilitat de l'eclipsi. Escull un espai segur des d'on observar-lo i arribar-hi amb antelació. Per protegir la vista i gaudir de l'esdeveniment amb seguretat, cal tenir presents aquestes indicacions. No miris mai directament al sol sense la protecció adequada. Protegeix també el sensor de la càmera amb un filtre solar específic i vigila especialment els infants i assegura't que també utilitzen ulleres homologades. L'eclipsi solar és una oportunitat única per gaudir de l'astronomia i de l'entorn natural. Per això és important actuar amb responsabilitat. Aparca únicament en les zones habilitades, recull tots els residus que generis i no encenguis foc ni llencis borilles. Gaudim d'aquest fenomen astronòmic amb seguretat i contribuïm entre tothom a preservar el nostre entorn.
0: Abrera Informació, Protecció Civil, Salut Pública i Benestar.
3: Ens trobem immersos en la calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes es perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa recomanar utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera s'han habilitat equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan activem les alertes per onades de calor en el municipi. Els refugis climàtics són espais segurs, accessibles per a tothom, amb àrees de descans, ombra i aigua, ubicats a equipaments de proximitat com la piscina municipal d'estiu, el casal de la gent gran i la residència Canigó. Podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar els incendis forestals als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Després dels informatius de les 9, obrim nova hora, Fórmula Matí d'aquest dilluns 10 d'agost. Primer, Batista, amb Mi Punto Débil. Una cançó que posa el focus en aquelles persones capaces de fer-nos baixar totes les defenses. I després canviem al català amb Aina Machuca i L'estiu ets tu. Un títol que avui encaixa de ple. Som al cor de l'agost, dies de sol, vacances i moments que voldríem allargar una miqueta més. Dues cançons per posar en marxa aquesta nova hora.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres. Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
2: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
1: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
4: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
5: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
4: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
6: Posem ara un punt més electrònic al matí amb Becky G i aquest EPA, Don Diablo Remix. Porta el tema Don Diablo al seu terreny amb una nova dosi d'electrònica i ritme a la pista, mentre que Becky G manté tota la seva força llatina. Una barreja pensada per animar aquest dilluns d'agost.

0: Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Fem ara allò que Alba Grasa amb Aniversari 22, una cançó en català que posa el focus en el pas del temps. Una mirada molt personal a aquest moment de la vida, explicada des de la seva pròpia generació. Ens agrada molt aquest tema.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

Dos quarts de 10 del matí d'aquest dilluns, 10 d'agost. Atenció, el termòmetre puja, cap amunt, 28 graus. Ara posem el focus en recuperar cançons. Recuperem a Camilo amb el Favorito versió remix, una nova lectura d'una de les cançons més lluminoses del colombià que conserva aquell esperit romàntic i desenfadat de l'original, però afegeix nous matisos. És una d'aquelles cançons que inevitablement ens transporten a dies de sol, escapades i vacances.

el té Alba Reig amb Menos Mal, track 14. L'artista castellonenca obre una nova etapa en solitari després del seu pas per Sweet California. Mostrant una faceta més personal, madura. És una cançó per descobrir cap a on està portant el seu propi univers musical, ja que a mi ve la

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida.

0: Vols més clients? Vols més visibilitat?
1: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
0: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
1: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
0: Si tens un negoci a la comarca,
1: aquest és el teu moment.
0: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
1: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
2: Canvi radical de registre ara. Entren les guitarres de la banda Boicot. Me levantaré otra vez. Arriben des de Madrid, posant sobre la taula tota la seva energia per trencar el ritme d'aquest matí de dilluns. Una

0: Carretera amb Alejandro Bejarano, un tema que ens porta a mirar endavant, fer quilòmetres i deixar que el camí decideixi una mica el nostre destí.
1: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Bruno Mars cantant en castellà, posant romanticisme i emoció aquest matí del mes d'agost.
1: Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
0: Ara entrem en les guitarres d'Art de Bogotà amb Bigger Splash.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Larram. La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre. Roquetes, l'únic observatori situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. La jornada inclourà també conferències científiques amb figures com el Premi Nobel de Física Didier Queloz, l'astronauta també Pedro Duque i la investigadora de la NASA Teresa Nieves Chinchilla, a més del llançament de 3 globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments encara situació tranquil·la, amb només una avaria, la C25 a Sant Bartomeu del Grau, direcció Girona, que deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, també obres a la 2 a Jorba, direcció Lleida, també deixen un carril tallat en aquesta via. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxet, relacionat amb les obres de l'L9, després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54, amb 31 habitatges i un local, podran tornar-hi aquesta setmana un cop completades les comprovacions tècniques. Paral·lelament, els treballs d'estabilització del terreny sota l'edifici del carrer Rubinstein 2 avancen també favorablement i els sistemes d'auscultació indiquen una situació d'estabilitat també general. I el pàrquing del Prat de Pierrot, principal accés a Aigües Tortes per esport, reobrirà parcialment avui si les condicions meteorològiques ho permeten, després de quedar impracticable per una esllavissada que hi va haver per les tempestes d'aquest cap de setmana. La retirada dels 4 vehicles afectats ja s'ha completat, però l'obertura, com dèiem, total de l'espai encara requerirà diverses setmanes, mentre que l'accés al parc es manté possible amb transport públic o a peu, tot i que el camí cap al refugi Joan Maria Blanc continua encara bloquejat. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que no consta cap detenció. I pel que fa al temps, avui el cel serà variable, amb núvols baixos a la Costa Daurada i també nuvolades de cara a la tarda al Pirineu i Prepirineu, que poden deixar xàfecs dispersos i també alguna tempesta, sobretot a l'Aran i a l'Alt Pirineu. També es preveuen precipitacions aïllades a l'interior, especialment a les Terres de l'Ebre, que en alguns punts del Pirineu Occidental i també prop del Massís del Port, on podrien ser també localment abundants. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any. Amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès de Brià i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat fins al dissabte 15 d'agost. Així el bus no circularà pel carrer de Brià, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la Ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipalabrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Gent de Brera. Esports.
3: Felicitem la pilota brerenca Adela Godino per proclamar-se campiona d'Europa de la Mini Enduro Cup femenina 125. La competició disputada recentment a Alemanya ha reunit les millors pilots joves del continent. Amb una actuació excel·lent al llarg del campionat, Godino ha demostrat el seu talent, esforç i constància, assolint el títol europeu a la seva categoria. Aquesta és una fita esportiva de gran rellevància que la situa entre les grans promeses de l'enduro europeu. L'èxit d'Adela Godino s'emmarca també en una destacada actuació de la selecció catalana a l'europeu d'enduro infantil. A més del seu títol continental, els pilots Eric Wick i Alex Esteban també es van proclamar campions d'Europa en les seves respectives categories. Així mateix, l'equip català, format per Adela Godino, Eric Wick, Alex Esteban i Xavi Pons, va aconseguir la segona posició en la classificació per equips. Aquest nou triomf és el resultat de moltes hores de dedicació, entrenament i sacrifici i representa un orgull per a tota la ciutadania d'Abrera. La seva trajectòria esportiva és un exemple de compromís, perseverança i superació personal, valors que contribueixen a projectar el nom del municipi arreu d'Europa.
0: Abrera Informació. Medi Ambient.
4: Sostenibilitat energètica.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera recomana concertar la recollida de les saques abans d'efectuar les feines de poda per fer un bon ús del servei que forma part del nou contracte de gestió de residus urbans i de neteja d'Abrera, que va entrar en vigor el mes de juliol de 2024 per un espai públic net i amable per a tothom. A recomanar fer un bon ús del servei de poda Abrera Demanda, concertant la recollida d'aquestes saques abans d'efectuar les feines de poda i d'emplenar-les. Pots recollir el teu sac de poda de forma gratuïta fins a exhaurir-ne existències a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera, a la plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i durant els mesos de juliol i agost, només dimecres a la tarda, de 4:45 a 7. Departament de Territori de l'Ajuntament d'Abrera, carrer de Lluís Companys, número 8, primer pis, dimecres a la tarda, de 4:45 a 7. Deixalleria Municipal d'Abrera, carrer del Progrés, número 15, polígon industrial Sant Armengol, per telèfon de contacte 667-6101-0562, de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 8:15, dissabtes i diumenges de 10 a 2. Una vegada tinguis el sac ple, contacta amb el servei trucant al telèfon 639-78-30-38 de dilluns a divendres de 8 a 2, enviant un e-mail a l'adreça abreraracicla@abrera.cat de dilluns a divendres de 8 a 2. Es passarà a recollir els sacs plens i se'n donaran un de 8, deixa'ls al carrer davant de casa teva el diumenge al vespre sense entorpir el pas de vianants o vehicles. El dilluns és el dia de recollida de poda a casa teva. Podeu consultar tota la informació actualitzada sobre aquest servei als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
5: Deu i vuit minuts. Per cert, des de principi d'any ja hi ha hagut 152 robatoris de cable de coure a la xarxa de Rodalies de Catalunya. Això vol dir que a casa nostra hi ha gairebé un robatori cada dia. Són dades que publica aquest dilluns La Vanguardia. Ara Àlex Ortiz, Me estoy quitando de ti, i després Cactus, que ens portaran de festa. Noche loca en Benidorm.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
0: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
0: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: Baixem una mica les revolucions ara amb Alfred García i vine a buscar. El músic català torna al terreny menys íntim amb aquesta cançó que parla de distàncies.

0: aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.
1: Ens traslladem ara a l'ambient dels festivals amb Carlos Sandes, aquest Arenal Sound. El barceloní posa música aquells dies de concerts, amics, calor i nits que s'allarguen fins que surt el sol. Un títol especialment estiuenc per aquest 10 d'agost, quan encara tenim molt estiu per davant.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Arriba Andy Grape amb aquest Date la Vuelta. Ritme i actitud per donar un altre aire a aquest matí de dilluns.

0: Són les 10 i 30 minuts. 29 els graus de temperatura. Ara fem una mirada enrere amb Manuel Turizo i Nada ha cambiado. Un tema del 2019, quan el colombià ja s'havia convertit en una de les veus més reconeixibles de la nova generació urbana. 7 anys després, recuperem aquella etapa de Turizo amb una cançó que ens porta directament al so llatí d'aquell final de dècada.
1: Si supieras cuánto...

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras Cao, calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras Cao.
1: Chatarrero del amor.
2: Vols més clients? Vols més visibilitat?
3: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
2: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
3: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
2: Si tens un negoci a la comarca,
3: aquest és el teu moment.
2: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
3: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
4: Arriba Annie Beach Suite amb Adiós con Alegría. La malagueña ens proposa acomiadar-nos des d'un lloc poc habitual, sense dramatismes. És un pop elegant i una atmosfera molt personal, per donar un altre color aquest matí del dilluns.

0: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
1: Ara descobrim Carmen amb Se le olvidó, una cançó que es mou entre el pop i els sons actuals, posant el focus en aquelles històries en què algú sembla oblidar massa ràpid tot el que hi va haver entre dues persones.

0: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.
1: Fem lloc ara a Clàudia Arenas, com un imant, és pop amb sentiment per aquest matí d'agost. Bon estiu.

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Aurora Codazzi, Yo no te pido la luna, una nova mirada, tot un clàssic, cap a les 11 del matí. Vinga, va.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre. Roquet és l'únic observatori situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. La jornada inclourà també conferències científiques amb figures com el Premi Nobel de Física Didier Queloz, l'astronauta Pedro Duque i també la investigadora de la NASA Teresa Nieves Chinchilla. A més, també el llançament de 3 globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. I Ferrocarrils de la Generalitat ha adjudicat per gairebé 290.000 euros la redacció del projecte d'un nou aparcament soterrat i una estació d'autobusos a l'entorn de la futura estació ferroviària d'Igualada. El projecte tindrà un termini de redacció de 52 setmanes i s'executarà un cop acabin les obres d'integració urbana de la línia Llobregat-Anoia, que inclouen el soterrament de l'estació actual i l'eliminació del pas a nivell de l'avinguda Montserrat. Aquestes obres tenen una inversió global de 37 milions d'euros. I pel que fa a la mobilitat, encara ara situació prou tranquil·la, encara ara amb una avaria a la C25 a Sant Bartomeu del Grau, direcció Girona, que deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, obres a l'A2 a Jorba, també a l'AP7 a Riera de Gaià i també a la B20 a Barcelona, que deixen un carril tallat i provoquen retencions en tots els punts. Pel que fa al servei ferroviari, Rodalies ha restablert ja el servei de trens de la línia R4 entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei i també de l'R8 entre les estacions Molins de Rei i Rubicán Valonrat, que estava interromput del 2 al 9 d'agost amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del punxer relacionat amb les obres de l'L9 després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54 amb 31 habitatges i un local podran tornar-hi aquesta mateixa setmana un cop completades les comprovacions tècniques. I el pàrquing del Prat de Pierro, principal accés a Aigües Tortes per esport, reobrirà també avui si les condicions meteorològiques ho permeten, després de quedar impracticable per una esllavissada amb motiu de les tempestes d'aquest cap de setmana. La retirada dels 4 vehicles afectats ja s'ha completat, però l'obertura total de l'espai encara requerirà diverses setmanes, mentre que l'accés al parc es manté possible amb transport públic o bé a peu, tot i que el camí cap al refugi Joan Maria Blanc encara continua bloquejat. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ni ferits ni impactes de bala.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. Abrera acollirà el divendres 28 i el dissabte 29 d'agost una prova oficial de la Copa d'Espanya de Superenduro 2026 als terrenys de Can Morral. L'esdeveniment està organitzat pel Motoclub Abrera i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. Durant els dos dies, el públic podrà gaudir de les diferents proves pròpies de la Copa d'Espanya de Superenduro en un entorn especialment preparat per a l'ocasió, tal com expliquen en declaracions a Ràdio Abrera els organitzadors i membres del Motoclub Abrera, Joan Cubaró i Néstor Godino.
4: El primer dia farem com un social, un esdeveniment per nens petits, perquè és la base del motociclisme, és la base del futur de l'esport del motor. Al matí es faran uns entrenaments i a la tarda vespre, perquè si no faria massa calor, llavors hi haurà uns entrenaments cronometrats i la sèrie de mànigues de diferents categories de fèmines, amb nens de fins a 12 anys i fèmines, i amb nens amb 125 i amb 85, i llavors tot això serà el divendres. I el dissabte, els mateixos horaris, pot dir quasi molt semblants, hi haurà les diferents categories de les altres, de la categoria, per dir algú, del nivell, no?, que es compon de diverses categories, des dels aficionats, fèmines, júnior 125 i la categoria èlit. I els de matins hi haurà els entrenaments també lliures, i a la tarda llavors hi haurà els cronometrats i les diferents mànigues de cada categoria.
5: Tenim un tribut de Fito Fittipaldi, que, bueno, que espero que li agradi a tothom. És el públic que volem que sigui, pues, que sigui de totes les edats, que s'ho passi molt bé tothom i sobretot que tothom es comporti de forma cívica i que ho passem molt bé tothom.
3: A més de l'activitat esportiva, l'organització preveu completar el programa amb diverses propostes d'animació i entreteniment, entre les quals hi ha un concert tribut a Fito i Fitipaldis, la participació d'un DJ convidat, un speaker i una zona de food trucks. També es valora la possible col·laboració d'entitats culturals d'Abrera per ampliar i enriquir la programació de l'esdeveniment. Les persones empadronades a Abrera podran obtenir l'entrada gratuïtament a través del web municipal. Cal portar cadira plegable per veure còmodament la competició. Les persones de fora del municipi podran adquirir les entrades a través del web d'Entràpolis per un preu de 10 euros, entrada per als dos dies. Cubero i Godino en parlen sobre les entrades a la prova.
5: Hi ha un canal a l'Ajuntament d'Abrera, que és per la població d'Abrera, que és a 0 euros. L'única cosa és que necessitem que agafin aquesta entrada perquè així tindríem una idea de l'aforament que tenim, la gent que es portarà a la cadira, i després la gent de fora sí que paguen entrada, que paguen 10 euros. Els 5 euros dels 10 euros són el cost que es costa aquest tràmit, i els altres 5 euros tindran que agafar el pilot que vulguin ajudar solidàriament. O sigui, és una entrada solidària en la qual hi ha un import que va directament al pilot, perquè aquests pilots al final són pilots que no són professionals, sí que són elits, però encara no són professionals, llavors tenen molts gastos, tenen que vindre de totes les parts d'Espanya. Una entrada solidària per ajudar als pilots que corren normalment el Campionat d'Espanya, que bueno que aquí a Abrera tinguin aquest detall, que tant el primer com l'últim li valorem.
3: L'accés al recinte serà pel carrer de Frederic a Montseny, zona del Rabató, amb entrada vàlida per als dos dies. Persones empadronades a Abrera, entrada gratuïta, que es pot obtenir al web municipal abrera.cat amb el codi AbreraEnduro. A l'esdeveniment caldrà acreditar l'empadronament amb la documentació corresponent a l'accés i és necessari portar cadira. Persones no empadronades a Abrera, entrada de 10 euros, també amb validesa per als dos dies, disponible a través de www.entrapolis.com. La celebració d'aquesta prova oficial convertirà Can Morral en un punt de trobada per als aficionats i aficionades del motor i oferirà a Abrera un cap de setmana d'esport, espectacle i activitats per a tots els públics. Podeu consultar el detall de la informació al web municipal www.abrera.cat.
0: Abrera Informació. Promoció de la vila.
3: La piscina municipal d'estiu acollirà el proper divendres 28 d'agost una festa per acomiadar l'estiu amb una white party. La festa amb entrada gratuïta se celebrarà de les 10 de la nit a les 2 de la matinada i inclourà servei de barra i opció de sopar al gastrobar La Candela. L'activitat organitzada per la Regidoria de Turisme i Promoció de la Vila serà d'entrada gratuïta i oferirà una nit de música, bon ambient i diversió en un espai únic per compartir el final de la temporada estival. Durant tota la festa hi haurà servei de barra disponible. A més, les persones assistents que ho desitgin podran sopar al gastrobar La Candela, que oferirà servei de 20:30 a 2. Per a més informació i reserves es pot consultar el perfil d'Instagram @gastrobarlacandela_abrera. Per garantir el bon desenvolupament de l'activitat no estarà permès el bany durant la celebració de la festa, així com tampoc l'entrada de begudes ni menjar de l'exterior. Us hi esperem per gaudir plegades i plegats d'una nit especial i acomiadar l'estiu amb la White Party d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
6: Després dels informatius de les 11, entrem en una nova hora de Fórmula Matí d'aquest dilluns 10 d'agost. D'entrada, César AZ, Fuego i Toro amb Bandolerita, una combinació de ritmes llatins i urbans per recuperar pulsacions després de l'actualitat. I tot seguit, canviem d'aires amb Antonio Romero i No me des, portant-nos cap a un terreny més melòdic, amb accent del sud que ens agrada, dues maneres ben diferents d'encarar aquesta hora i encara tenim molt matí per davant.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Ara ens deixem portar per Antonio Cortés, Procuro Olvidarte, el cantant malagueny recupera una cançó que forma part de la memòria sentimental de diverses generacions i la porta al seu terreny. Un clàssic que torna a vestir-se amb una veu diferent.

0: Fórmula Matí, el trànsit.
1: Un accident fa una estoneta a l'autopista AP7 entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal, sentit Tarragona. Continua provocant cues quilomètriques, 5 quilòmetres en aquest punt, 4 quilòmetres més entre Castellbisbal i el Papiol, i també està afectant l'autovia 2 en l'accés amb l'autopista AP7, el tram a Martorell, sentit Gelida, també amb 2 quilòmetres més de retenció.
0: Fórmula Matí, el trànsit. La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
2: Fórmula Matí. Fórmula Matí.
1: 11:30, 32 graus. Ara fem una mirada enrere amb Faith i Lenny Tavares amb Bad Wine Remix, un tema del 2020, d'aquella etapa en què Faith començava a consolidar amb força el seu nom dins de l'escena urbana internacional. Reggaeton melòdic, atmosfera nocturna i dues veus que encaixen a la perfecció. 6 anys després, recuperem aquest Bad Wine, aquesta versió remix.

0: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.
1: Ara arriba una trobada molt especial, Xambao i Alejandro Sanz, amb Ahí estàs tu, un dels temes més emblemàtics de Xambao, torna en aquesta nova versió, mantenint aquella essència de flamenc chill que va marcar tota una època, incorporant ara la veu inconfusible d'Alejandro Sanz. Un clàssic renovat, que connecta passat i present.

0: noche, dame todo.
1: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
2: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
1: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3-770-49-30.
2: Estiu a Bricocentro Abrera.
3: Bricocentro, colaje y decoración.
4: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
7: Canvien d'aires amb Atlánticos i Se Ven Venir. La banda cordobesa torna a jugar amb aquesta barreja tan seva de rumba, pop i sons del sud. En aquesta cançó cargala de ritme i naturalitat. Una d'aquelles propostes que porta llum. I un punt diferent a la selecció musical d'aquest matí.

0: La fórmula perfecta per començar el dia.
1: Entrem de nou en sons urbans amb The Knacker i CH, amb aquest remix del tema Un Feeling, una nova versió que reforça el ritme i la connexió entre tots dos artistes. Un altre dels sons que forma

0: Acció inesperada de Cupido i Lorna amb aquest troleo. Una barreja curiosa, que trenca esquemes i dona un altre color aquest matí del dilluns.
1: 1, 2, 3, 4.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Ara posem el focus en Daniele. Siénteme mucho.

0: Diamante, un palo. Dos artistes que porten el tema cap al terreny més urbà, eh? Ara arriben les notícies.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, l'únic observatori situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. La jornada inclourà també conferències científiques amb figures com el Premi Nobel de Física Dider Queloz, l'astronauta Pedro Duque i també la investigadora de la NASA Teresa Nieves Chinchilla, a més del llançament de tres globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. I pel que fa a aquest dia tan esperat, els municipis de la Granja d'Escarp, Serós i Almadret restringiran preventivament l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu durant l'eclipsi davant l'elevada afluència prevista i el risc d'incendi. Les restriccions afectaran vehicles i persones i tenen l'objectiu de garantir que els serveis d'emergències puguin accedir a la zona en cas d'incendi. Els ajuntaments demanen també que no s'hi desplacin més persones sense reserva, ja que els espais habilitats, volíem dir, per veure l'eclipsi, ja estan plens. I Ferrocarrils de la Generalitat ha adjudicat per gairebé 290.000 euros la redacció del projecte d'un nou aparcament soterrat i una estació d'autobusos a l'entorn de la futura estació ferroviària d'Igualada. El projecte tindrà un termini de redacció de 52 setmanes i s'executarà un cop acabin les obres d'integració urbana de la línia Llobregat-Anoia, que inclouen el soterrament de l'estació actual i l'eliminació del pas a nivell de l'Avinguda Montserrat. Aquestes obres tenen una inversió global de 37 milions d'euros. I Rodalies ha restablert el servei de trens de la línia R4 entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei i també de l'R8 entre les estacions de Molins de Rei i Rubí, un tram que ha estat interromput del 2 al 9 d'agost amb motiu també de la posada en servei d'un nou enclavament electrònic d'ATIF a l'estació de Castellbisbal. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del punxer relacionat amb les obres de l'L9, després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54, amb 31 habitatges i un local, podran tornar-hi aquesta mateixa setmana un cop completades les comprovacions tècniques. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que encara no consta cap detenció. I pel que fa al temps, avui cel variable amb núvols baixos a la Costa Daurada i nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu que poden deixar xàfecs dispersos i, de fet, alguna tempesta.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bon dia. Aquest dilluns 10 d'agost s'ha reobert la sala de fitness del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, CAMP, amb totes les garanties de seguretat i salubritat després que l'equipament romangués tancat durant uns dies per l'incendi que es va originar a la zona de la sauna del CAMP el dimarts 28 de juliol passat a la tarda. Des d'aleshores s'ha treballat intensament per iniciar la normalitat i la represa de l'activitat de l'equipament municipal. Recordem que durant el mes d'agost l'horari de la sala de fitness del CAMP serà a partir del dilluns 10 i fins al dilluns 31 d'agost, de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 4:45 a 7:45 de la tarda i dissabtes de 9 a 1. Una setmana després de la incidència, des de l'Ajuntament d'Abrera es continua treballant intensament per tal de rehabilitar els espais del Centre Aquàtic Municipal i reprendre la normalitat de l'activitat de l'equipament a partir d'aquest dilluns. Les diferents feines de restitució, reparació i recondicionament de forma urgent i planificada al camp durant els darrers dies han estat els següents: visites in situ diàries per fer seguiment de les actuacions que s'estan executant per tal de reobrir a la màxima brevetat possible amb plenes garanties de salubritat i seguretat, coordinació de diferents tasques i de proveïdors per tal de començar les feines de restitució de forma urgent, planificada i coordinada, retirada de runa, materials malmesos, tasques de pintura i reposició d'elements malmesos de forma progressiva, neteja i desinfecció de les zones afectades i instal·lació de màquines d'ozó per a la millora del confort dels espais, adequació de sales per l'activitat física i esportiva i zones de vestuaris i comunes per a reprendre progressivament l'activitat i reparació dels serveis informàtics i dels torns d'accés tant del camp com de la piscina municipal d'estiu. D'altra banda, també s'estan efectuant diferents actuacions de manteniment i millora de l'accessibilitat al centre aquàtic municipal Camp, tasques pròpies del manteniment de l'equipament durant el mes d'agost, instal·lació d'una cadira adaptada per a l'accés de les persones amb mobilitat reduïda a la piscina terapèutica i eliminació del mur divisori del bas per a l'accessibilitat adaptada per a la realització de l'activitat dirigida del camp. Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa un agraïment a tota la ciutadania per la comprensió i també a l'equip de professionals municipals que continuen treballant per la posada a punt i reobertura del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera.
1: Abrera Informació. Promoció econòmica.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
1: Abrera Informació. Infància.
4: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinats a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptats, adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre d'enguany. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva novena edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament al web abrera.cat o presencialment al registre de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat o empadronada a Abrera, que almenys la mare, el pare o tutor o tutora tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que el nen o la nena estigui empadronat o empadronada a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Després de la informació de les 12, entrem en la darrera hora de Fórmula Matí d'aquest dilluns 10 d'agost. L'obrim amb el tren de los sueños i Siempre volverás, portant-nos aquell pop aflamencat tan característic del duet andalús. I després viatgem fins a Venezuela amb Dani Ocean i Caramel. És un dels artistes que millor ha sabut combinar pop llatí, sons urbans i ritmes caribenys. Dues sonoritats ben diferents per encarar l'últim tram del programa.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotecista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: Y ahora toca posar sabor tropical amb el combo dominicano i nos vamos de fiesta. El nom ja ho deixa clar, ritme, ganes de ballar i aquell esperit festiu que el grup canari porta anys passejant pels escenaris. Una dosi de merengue i música llatina per animar aquest tram.

0: Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Ens quedem ara amb el Duende Callejero i Com mis col·legues. El grup cordobès torna a posar en primer pla l'amistat. L'amistat als bons moments. És pop a flamencat, de carrer, i per ser molt bon ambient per aquest dilluns d'agost.

aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.

0: Fórmula Matí, el trànsit.
1: Anem al trànsit, anem a repassar què està passant ara mateix, perquè continuen els problemes a la xarxa viària, a l'autopista AP7.
0: Fórmula Matí, el trànsit.
1: Ara sí. AP7, cues quilomètriques de fins a 5 quilòmetres entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal, sentit Tarragona, i 4 quilòmetres més entre Castellbisbal i el Papiol. Sempre parlem sentit Tarragona en aquests instants.
0: Fórmula Matí, el trànsit. L'actualitat al moment. Fórmula Matí.
1: Ara és el moment de recordar un clàssic del pop-rock espanyol, Duncan Du i Entre salitre i sudor. Publicada a principis dels anys 90, ens porta directament a una de les etapes més reconegudes de la banda de Mikel Erentxun i Diego Vasallo. Una cançó amb aroma de mar, nostàlgia i aquell so inconfusible que va marcar tota una generació.

0: Aquest estiu...
1: Aquest estiu...
0: Ràdio Obrera.
1: Ràdio Obrera.
2: Ràdio Obrera.
3: Canviem de registre amb De La Fuente i Caravaggio. L'artista granadí torna a moure's entre el flamenc, el rap i els sons urbans.

canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla Maria Lara. La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del proper 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre Roquetes, amb la participació també de figures com el Premi Nobel Didier Queloz, l'astronauta Pedro Duque i també la investigadora de la NASA Teresa Nieves Chinchilla. Davant l'elevada afluència prevista, els agents rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per tal de reforçar la vigilància als espais naturals i prevenir incendis. També es restringirà l'accés als ports i la serra de Montsant, mentre que a les Garrigues, la Granja d'Escarp, Serós i Almatret es limitarà també preventivament l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu. I Salut recorda que mirar directament el sol sense protecció homologada pot provocar lesions oculars greus i irreversibles. Durant l'eclipsi caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades. Només es podrà mirar a ull nu durant la fase de totalitat i exclusivament des de les zones on el sol quedi completament cobert per la lluna. A més, Salut reforçarà també els serveis sanitaris al sud de Catalunya davant el desplaçament massiu de persones. I el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici ha intensificat la neteja al pàrquing del Prat de Pierroa es pot després que una forta tempesta aquest cap de setmana hi arrossegués fang, pedres i arbres. L'esllavissada va afectar la meitat de l'aparcament, unes 100 places en total i 4 vehicles, però no va causar ferits. Els treballs continuen avui i es preveu reobrir la zona no afectada entre aquesta tarda i dimarts. Mentrestant, els visitants han d'accedir a Sant Maurici amb taxi o bé a peu des d'Espot. Aquest aparcament dona entrada al 40% dels prop de 600.000 visitants anuals del parc. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxent relacionat amb les obres de l'L9 després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54 amb 31 habitatges i un local podran tornar-hi aquesta setmana un cop completades les comprovacions tècniques. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que encara no consta cap detenció. I pel que fa al temps avui, cel variable amb núvols baixos a la Costa Daurada i nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu que poden deixar xàfecs dispersos i, de fet, alguna tempesta, sobretot a l'Aran i a l'Alt Pirineu. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera posa a disposició de la ciutadania les targetes gratuïtes del servei de bus urbà, una mesura que té com a objectiu afavorir la mobilitat de col·lectius que requereixen un suport especial en els seus desplaçaments quotidians. Les targetes estan adreçades a les persones majors de 60 anys i a les persones amb diversitat funcional que disposin de l'acreditació oficial emesa per la Generalitat de Catalunya amb un grau reconegut igual o superior al 33%. En el cas de les persones amb diversitat funcional que tinguin reconeguda la necessitat d'anar acompanyades, la targeta incorporarà la menció més acompanyant, permetent que un acompanyant pugui viatjar amb la persona titular de la targeta. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social, Drets de la Ciutadania i Gent Gran a l'Ajuntament d'Abrera.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera apostem per la gratuïtat en el servei de bus urbà per les persones grans de més de 60 anys i el col·lectiu de capacitats diverses. D'aquesta manera, un servei que ja és sostenible i adaptat encara serà més proper als col·lectius que més ús en fan i que segueix permetent la connexió entre tots els nostres barris i el nucli urbà. Així, ja podeu sol·licitar la vostra T social d'Abrera a la UAC o de forma telemàtica a través de la seu electrònica. Seguim fent d'Abrera un municipi que aposta per la mobilitat sostenible i de qualitat per a totes i tots.
3: Les persones interessades poden tramitar la seva sol·licitud de dues maneres. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, presentant el formulari específic de dilluns a divendres, de 9 a 2, dimarts i dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda i durant el mes d'agost només les tardes de dimecres de 4:45 a 7. Telemàticament, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, a partir del mes de setembre s'habilitarà un punt informatiu i de suport per la gestió telemàtica al casal de la gent gran a la Rambla del Torrentet número 8. En tots els casos serà necessari aportar el DNI i la documentació que acrediti la condició de persona beneficiària, ja sigui l'edat, majors de 60 anys o bé l'acreditació oficial de discapacitat expedida per la Generalitat de Catalunya. Un cop formalitzada la sol·licitud, s'informarà la persona sol·licitant de quan podrà recollir el títol a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera. Per a més informació, podeu contactar amb l'OAC de l'Ajuntament d'Abrera presencialment a través del correu electrònic informació@abrera.cat i per telèfon al 93 770 0325. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Salut pública i benestar. Seguretat ciutadana.
3: El proper dimecres 12 d'agost, a partir de les 19:34 i fins a les 20:29, tindrà lloc un eclipsi solar, un fenomen astronòmic excepcional que es podrà observar des de Catalunya. Per gaudir-ne amb total seguretat, és important seguir una sèrie de recomanacions bàsiques que permetran viure aquesta experiència única i sense riscos. És imprescindible utilitzar ulleres homologades i seguir les mesures de protecció adequades per observar el sol de manera segura. Abans de sortir a observar l'eclipsi, és recomanable preparar-se adequadament. Utilitzar sempre ulleres homologades per a l'observació solar. Si fas servir càmeres, telescopis o prismàtics, instal·la-hi un filtre solar homologat. Consulta l'horari de visibilitat de l'eclipsi. Escull un espai segur des d'on observar-lo i arribar-hi amb antelació. Per protegir la vista i gaudir de l'esdeveniment amb seguretat, cal tenir presents aquestes indicacions. No miris mai directament al sol sense la protecció adequada. Protegeix també el sensor de la càmera amb un filtre solar específic i vigila especialment els infants i assegura't que també utilitzen ulleres homologades. L'eclipsi solar és una oportunitat única per gaudir de l'astronomia i de l'entorn natural. Per això és important actuar amb responsabilitat. Aparca únicament en les zones habilitades, recull tots els residus que generis i no encenguis foc ni llencis borilles. Gaudim d'aquest fenomen astronòmic amb seguretat i contribuïm entre tothom a preservar el nostre entorn.
0: Abrera Informació, Protecció Civil, Salut Pública i Benestar.
3: Ens trobem immersos en la calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes es perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa recomanar utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera s'han habilitat equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan activem les alertes per onades de calor en el municipi. Els refugis climàtics són espais segurs, accessibles per a tothom, amb àrees de descans, ombra i aigua, ubicats a equipaments de proximitat com la piscina municipal d'estiu, el casal de la gent gran i la residència Canigó. Podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar els incendis forestals als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
8: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
7: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
8: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Abrera som cultura.
2: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
1: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per a gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: fa gran!
1: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
2: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
1: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3-770-49-30.
2: Estiu a Bricocentro Abrera.
3: Bricocentro, colaje y decoración.
4: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: 107.9.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, amb la participació de figures com el Premi Nobel Didier Queloz, l'astronauta Pedro Duque i la investigadora de la NASA Teresa Nieves Chinchilla. Davant l'elevada afluència prevista, agents rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per reforçar la vigilància des dels espais naturals i prevenir, així, possibles incendis. També es restringirà l'accés als ports i a la serra de Montsant, mentre que a les Garrigues i a municipis del Segrià, com la Granja d'Escarp, Serós i Almatret, es limitarà preventivament l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu. Salut recorda que mirar directament al sol sense protecció homologada pot provocar lesions oculars greus i irreversibles. Durant l'eclipsi, caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades amb la norma ISO 12312-2 i només es podrà mirar a ull nu durant la fase de totalitat i exclusivament des de les zones on el sol quedi completament cobert per la lluna. A més, Salut reforçarà els serveis sanitaris al sud de Catalunya davant el desplaçament massiu de persones. I la Xarxa Catalana per la Transició Energètica ha alertat aquest dilluns que el Plater presenta fins a 44 incompliments en diverses lleis. Diverses entitats opositores al Pla d'Implantació d'Energies Renovables del Govern, juntament amb més de 300 ajuntaments i associacions, han anunciat la creació d'una plataforma per fer front al que consideren un pla pensat per a grans empreses i no amb el territori. Àlex Terès és un dels impulsors del moviment d'Ajuntament Opositors. L'escoltem.
4: Però continuem oferint la nostra col·laboració de tots els municipis per fer un procés des de baix, presentar nosaltres amb unes ràtios de repartiment de potències equilibrats i justos.
3: Un Plater que, tot just ara, ha obert un segon període d'al·legacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer període. I Ferrocarrils de la Generalitat ha adjudicat per gairebé 291.000 euros la redacció del projecte d'un nou aparcament soterrat i una estació d'autobusos a l'entorn de la futura estació ferroviària d'Igualada. El projecte tindrà un termini de redacció de 52 setmanes i s'executarà un cop acabin les obres d'integració urbana en la línia Llobregat-Anoia, que inclouen el soterrament de l'estació actual i l'eliminació del pas a nivell de l'avinguda Montserrat. Ara, aquestes obres tenen una inversió global de 37 milions d'euros. Finalment, el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici ha intensificat la neteja del pàrquing del Prat de Pierro a Espot després que una forta tempesta hi arrossegués fang, pedres i arbres.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any. Amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès de Brià i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'avinguda de Can Amat fins al dissabte 15 d'agost. Així el bus no circularà pel carrer de Brià, el carrer de Montserrat i el tram de l'avinguda de Can Amat fins a l'avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipalabrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Abrera Informació. Gent d'Abrera. Esports.
5: Felicitem la pilota brerenca Adela Godino per proclamar-se campiona d'Europa de la Mini Enduro Cup femenina 125. La competició disputada recentment a Alemanya ha reunit les millors pilots joves del continent. Amb una actuació excel·lent al llarg del campionat, Godino ha demostrat el seu talent, esforç i constància, assolint el títol europeu a la seva categoria. Aquesta és una fita esportiva de gran rellevància que la situa entre les grans promeses de l'enduro europeu. L'èxit d'Adela Godino s'emmarca també en una destacada actuació de la selecció catalana a l'europeu d'enduro infantil. A més del seu títol continental, els pilots Eric Wick i Alex Esteban també es van proclamar campions d'Europa en les seves respectives categories. Així mateix, l'equip català, format per Adela Godino, Eric Wick, Alex Esteban i Xavi Pons, va aconseguir la segona posició en la classificació per equips. Aquest nou triomf és el resultat de moltes hores de dedicació, entrenament i sacrifici i representa un orgull per a tota la ciutadania d'Abrera. La seva trajectòria esportiva és un exemple de compromís, perseverança i superació personal, valors que contribueixen a projectar el nom del municipi arreu d'Europa.
1: Abrera Informació, Medi Ambient, Sostenibilitat Energètica.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera recomana concertar la recollida de les saques abans d'efectuar les feines de poda per fer un bon ús del servei que forma part del nou contracte de gestió de residus urbans i de neteja d'Abrera, que va entrar en vigor el mes de juliol de 2024 per un espai públic net i amable per a tothom. Ha recomanat fer un bon ús del servei de poda Abrera Demanda, concertant la recollida d'aquestes saques abans d'efectuar les feines de poda i d'emplenar-les. Pots recollir el teu sac de poda de forma gratuïta fins a exhaurir-ne existències a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera, a la plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i durant els mesos de juliol i l'agost, només dimecres a la tarda, de 4:45 a 7. Departament de Territori de l'Ajuntament d'Abrera, carrer de Lluís Companys, número 8, primer pis, dimecres a la tarda, de 4:45 a 7. Deixalleria Municipal d'Abrera, carrer del Progrés, número 15, polígon industrial Sant Armengol, per telèfon de contacte 667-6601-0562, de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 8:15, dissabtes i diumenges de 10 a 2. Una vegada tinguis el sac ple, contacta amb el servei trucant al telèfon 639-78-3038 de dilluns a divendres de 8 a 2, enviant un e-mail a l'adreça abreracicle@abrera.cat de dilluns a divendres de 8 a 2. Es passarà a recollir els sacs plens i se'n donaran un de 8, deixa'ls al carrer davant de casa teva el diumenge al vespre sense entorpir el pas de vianants o vehicles. El dilluns és el dia de recollida de poda a casa teva. Podeu consultar tota la informació actualitzada sobre aquest servei als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
2: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15,

0: polígon industrial Sant Armengol en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Toma.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. La xarxa catalana per la transició energètica alerta que el conegut com a Plater presenta fins a 44 incompliments de diverses lleis catalanes, espanyoles i europees. Per aquest motiu, entitats opositores al pla d'implantació d'energies renovables del govern, juntament amb més de 300 ajuntaments i associacions, han anunciat la creació d'una plataforma per fer front al que consideren un pla pensat per grans empreses i no pel territori. Montserrat Corberó, portaveu de la xarxa d'entitats catalanes per una transició energètica justa, creu que es necessita més temps per refer una planificació ben feta.
3: En primer lloc, li demanem que retiri el Plater, que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
2: El col·lectiu insisteix en que hi ha moltes alternatives abans de posar camps solars o eòlics en boscos i cultius actuals. A més, juntament amb una quinzena d'experts en la matèria, preparen un plater alternatiu per proposar a la Generalitat. Adif reprendrà mitjans d'aquesta setmana els treballs dins el túnel del Nus de la Trinitat, que van originar les fortes vibracions la matinada de dijous passat i que van obligar a desallotjar durant unes hores una vuitantena de persones d'un immoble. Segons ha detallat l'empresa pública, els treballs tornaran a activar-se un cop finalitzada la instal·lació de sistemes d'auscultació i control topogràfic que va anunciar. Adif també està acabant de valorar el sistema constructiu per evitar que hi hagi noves vibracions. Les obres formen part de les actuacions de la companyia per la variant de Vallbona i duraran 4 setmanes. La Policia Nacional ha desmantellat una organització que explotava dones sexualment i ha detingut 3 persones a Castelldefels i una a Reus. De fet, l'organització estava presumptament dedicada al tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual i a la prostitució coactiva. Com a resultat de la investigació, s'ha pogut acreditar una víctima de tràfic d'éssers humans i s'han alliberat 5 dones que estaven obligades a prostituir-se. El dia de l'eclipsi, aquest dimecres 12 d'agost, serà majoritàriament assolellat arreu del país, però amb intervals de núvols baixos al Ter Sud i en altres punts del litoral, sobretot a la Costa Brava. Pel que fa a les temperatures, segons el Meteocat, s'esperen valors de fins a 39 graus en punts de l'interior i màximes de 35 graus a la costa, amb una xafogor que serà intensa. A partir del migdia es preveu entrar xàfecs amb tempesta al Pirineu i Prepirineu, localment acompanyats de calamarsa o pedra. La visibilitat serà entre bona i excel·lent en general, excepte en els moments de pluja. I una notícia breu abans d'acabar, l'Ajuntament de Barcelona ha acabat les obres de reurbanització i millora del carrer de Balmes en el tram entre la plaça de Molina i la ronda del General Mitre, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. En total s'han renovat una superfície d'uns 15.000 metres quadrats i s'han invertit uns 7 milions d'euros. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Abrera acollirà el divendres 28 i el dissabte 29 d'agost una prova oficial de la Copa d'Espanya de Superenduro 2026 als terrenys de Can Morral. L'esdeveniment està organitzat pel Motoclub Abrera i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. Durant els 2 dies, el públic podrà gaudir de les diferents proves pròpies de la Copa d'Espanya de Superenduro en un entorn especialment preparat per a l'ocasió, tal com expliquen en declaracions a Radio Abrera els organitzadors i membres del Motoclub Abrera, Joan Cubaró i Néstor Godino.
6: El primer dia farem com un social, un esdeveniment per nens petits, perquè és la base del motociclisme, és la base del futur de l'esport de motor. Al matí es faran uns entrenaments i a la tarda-vespre, perquè si no faria massa calor, llavors hi haurà uns entrenaments cronometrats i la sèrie de mànigues de diferents categories de fèmines, amb nens de fins a 12 anys i fèmines, i amb nens amb 125 i amb 85, i llavors tot això serà el divendres. I el dissabte, els mateixos horaris, pot dir quasi molt semblants, hi haurà les diferents categories de les altres, de la categoria, per dir alguna cosa, del nivell, no?, que es compon de diverses categories, des dels aficionats, fèmines, júnior 125 i la categoria èlima. I els de matins hi haurà els entrenaments també lliures i a la tarda llavors hi haurà els cronometrats i les diferents mànigues de cada categoria.
7: Tenim un tribut de Fito Fittipaldi
0: que, bueno, que espero que li agradi a tothom. És el públic que volem que sigui, pues, que sigui de totes les edats, que s'ho passi molt bé tothom i sobretot que tothom es comporti de forma cívica i que ho passem molt bé tothom.
5: A més de l'activitat esportiva, l'organització preveu completar el programa amb diverses propostes d'animació i entreteniment, entre les quals hi ha un concert tribut a Fito i Fitipaldis, la participació d'un DJ convidat, un speaker i una zona de food trucks. També es valora la possible col·laboració d'entitats culturals d'Abrera per ampliar i enriquir la programació de l'esdeveniment. Les persones empadronades a Abrera podran obtenir l'entrada gratuïtament a través del web municipal. Cal portar cadira plegable per veure còmodament la competició. Les persones de fora del municipi podran adquirir les entrades a través del web d'Entràpolis per un preu de 10 euros, entrada per als dos dies. Cubero i Godino en parlen sobre les entrades a la prova.
0: Hi ha un canal a l'Ajuntament d'Abrera, que és per la població d'Abrera, que és a 0 euros. L'única cosa és que necessitem que agafin aquesta entrada perquè així tindríem una idea de l'aforament que tenim, la gent que es portarà a la seva cadira. I després la gent de fora sí que paguen entrada, que paguen 10 euros. Els 5 euros dels 10 euros són el cost que es costa aquest tràmit. I els altres 5 euros tindran que agafar el pilot que vulguin ajudar solidàriament. O sigui, és una entrada solidària en la qual hi ha un import que va directament al pilot, perquè aquests pilots al final són pilots que no són professionals, sí que són elits, però encara no són professionals, llavors tenen molts gastos, tenen que vindre de totes les parts d'Espanya. Una entrada solidària per ajudar als pilots que corren normalment el campionat d'Espanya, que bueno que aquí a Abrera tinguin aquest detall, que tant el primer com l'últim li valorem.
5: L'accés al recinte serà pel carrer de Frederica Montseny, zona del Rabató, amb entrada vàlida per als dos dies. Persones empadronades a Abrera, entrada gratuïta que es pot obtenir al web municipal abrera.cat amb el codi Abrera Enduro. A l'esdeveniment caldrà acreditar l'empadronament amb la documentació corresponent a l'accés i és necessari portar cadira. Persones no empadronades a Abrera, entrada de 10 euros, també amb validesa per als dos dies, disponible a través de www.entrapolis.com. La celebració d'aquesta prova oficial convertirà Can Morral en un punt de trobada per als aficionats i aficionades del motor i oferirà a Abrera un cap de setmana d'esport, espectacle i activitats per a tots els públics. Podeu consultar el detall de la informació al web municipal www.abrera.cat.
4: Abrera Informació. Promoció de la vila.
5: La piscina municipal d'estiu acollirà el proper divendres 28 d'agost una festa per acomiadar l'estiu amb una white party. La festa amb entrada gratuïta se celebrarà de les 10 de la nit a les 2 de la matinada i inclourà servei de barra i opció de sopar al gastrobar La Candela. L'activitat organitzada per la Regidoria de Turisme i Promoció de la Vila serà d'entrada gratuïta i oferirà una nit de música, bon ambient i diversió en un espai únic per compartir el final de la temporada estival. Durant tota la festa hi haurà servei de barra disponible. A més, les persones assistents que ho desitgin podran sopar al gastrobar La Candela, que oferirà servei de 20:30 a 2. Per a més informació i reserves es pot consultar el perfil d'Instagram @gastrobarlacandela_abrera. Per garantir el bon desenvolupament de l'activitat, no estarà permès més el bany durant la celebració de la festa, així com tampoc l'entrada de begudes ni menjar de l'exterior. Us hi esperem per gaudir plegades i plegats d'una nit especial i acomiadar l'estiu amb la White Party d'Abrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
4: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Sabó.

0: Aquest estiu, pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Brera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
3: Però on ho veus, tot això?
2: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Brera. Encara no la segueixes?
3: No.
2: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Brera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
3: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
4: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
5: Regidoria de Comunicació, Ajuntament de Brera. Amb tu, per tu.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Radio Obrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
7: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
6: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
7: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
6: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Nou capítol de la crisi migratòria de Ceuta, ja que Itàlia i Dinamarca han rebutjat la immigració incontrolada cap a Europa perquè asseguren que té un impacte negatiu a les societats. En un comunicat conjunt signat per les primeres ministres d'ambdós països, la italiana conservadora Giorgia Meloni i la danesa socialdemòcrata Mette Frederiksen, han indicat que, malgrat que venen de polítiques molt diferents, s'han unit en el seu desig de protegir el continent. Les dues aposten per la creació de centres de repatriació. El govern espanyol, mentrestant, continua apuntant que un dels objectius prioritaris ara mateix és el reagrupament familiar dels menors que encara es troben a Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recordat que aquest punt genera consens entre les diferents autoritats. Des de la ciutat autònoma, on ha xifrat en gairebé 1.400 els menors filiats.
3: Le hemos trasladado al presidente de Vivas y también él nos lo ha trasladado a nosotros lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas y lo ha dicho también recientemente la ministra de Infancia, que ha estado también aquí hasta ayer mismo. Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar.
2: Torres ha anunciat un reforç dels cossos de seguretat a Ceuta i en aquest context la Comandància General de la Ciutat Autònoma ha cancel·lat tots els permisos dels militars. No canviem de tema, ja que després d'una reunió amb el ministre Torres també ha parlat el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. El dirigent considera que no és moment per retirar les tropes i ha demanat mantenir el desplegament militar a la ciutat fins que es torni a la normalitat. A més, també ha sol·licitat habilitar un espai que serveixi de centre d'internament d'estrangers on es pugui ingressar els migrants arribats en els darrers dies a la ciutat autònoma i se'ls pugui mantenir confinats mentre no se'ls pot expulsar. Vives creu que és vital posar en marxa aquesta mesura de manera urgent, ja que així s'aconseguirà que els migrants tinguin cobertes les necessitats vitals, que no s'acumulin als carrers i que es puguin tramitar amb més agilitat i facilitat els expedients d'expulsió. I un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat gran part de Colòmbia, segons el Servei Geològic Colombià, tot i que encara no hi ha informació detallada sobre danys o víctimes. El sisme ha tingut lloc a les 7:34 hora local, passades les 2:30 del migdia a Catalunya, amb l'epicentre a la localitat de San José del Palmar, a la costa del Pacífic, a una profunditat de 82 quilòmetres. La tremolor s'ha notat també a la capital, Bogotà, que és a 400 quilòmetres de distància, i fins i tot a l'Equador. De moment, les autoritats han informat de danys materials a ciutats com Manizales i Cali, on s'ha desprès part de les façanes de molts edificis, segons informen diversos mitjans. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Darnius, a l'Alt Empordà, quatre presumptes traficants que tenien un cultiu amb més de 1.000 plantes de marihuana amagat al bosc. A mesura que la investigació avançava i amb el suport de l'unitat de drons, van localitzar un total de 3 camps amb plantes de marihuana en una zona boscosa de difícil accés dins del terme municipal. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Aquest dilluns 10 d'agost s'ha reobert la sala de fitness del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, CAMP, amb totes les garanties de seguretat i salubritat després que l'equipament romangués tancat durant uns dies per l'incendi que es va originar a la zona de la sauna del CAMP el dimarts 28 de juliol passat a la tarda. Des d'aleshores s'ha treballat intensament per iniciar la normalitat i la represa de l'activitat de l'equipament municipal. Recordem que durant el mes d'agost l'horari de la sala de fitness del CAMP serà a partir del dilluns 10 i fins al dilluns 31 d'agost, de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 4:45 a 7:45 de la tarda i dissabtes de 9 a 1. Una setmana després de la incidència, des de l'Ajuntament d'Abrera es continua treballant intensament per tal de rehabilitar els espais del Centre Aquàtic Municipal i reprendre la normalitat de l'activitat de l'equipament a partir d'aquest dilluns. Les diferents feines de restitució, reparació i recondicionament de forma urgent i planificada al CAMP durant els darrers dies han estat els següents. Visites in situ diàries per fer seguiment de les actuacions que s'estan executant per tal de reobrir a la màxima brevetat possible amb plenes garanties de salubritat i seguretat, coordinació de diferents tasques i de proveïdors per tal de començar les feines de restitució de forma urgent, planificada i coordinada, retirada de runa, materials malmesos, tasques de pintura i reposició d'elements malmesos de forma progressiva, neteja i desinfecció de les zones afectades i instal·lació de màquines d'ozó per a la millora del confort dels espais, adequació de sales per l'activitat física i esportiva i zones de vestuari i comunes per a reprendre progressivament l'activitat i reparació dels serveis informàtics i dels torns d'accés tant del camp com de la piscina municipal d'estiu. D'altra banda, també s'estan efectuant diferents actuacions de manteniment i millora de l'accessibilitat al centre aquàtic municipal Camp, tasques pròpies del manteniment de l'equipament durant el mes d'agost, instal·lació d'una cadira adaptada per a l'accés de les persones amb mobilitat reduïda a la piscina terapèutica i eliminació del mur divisori del bas per a l'accessibilitat adaptada per a la realització de l'activitat dirigida del camp. Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa un agraïment a tota la ciutadania per la comprensió i també a l'equip de professionals municipals que continuen treballant per la posada a punt i reobertura del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
0: Abrera Informació. Infància.
4: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinats a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptats, adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre d'enguany. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva novena edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament al web abrera.cat o presencialment al registre de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat o empadronada a Abrera, que almenys la mare, el pare o tutor o tutora tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que el nen o la nena estigui empadronat o empadronada a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 29 11 o enviar un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
1: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat. O truca'ns al 672 94 47 50.
2: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
3: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
2: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
4: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
9: Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Abrera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Fórmula 40 a Ràdio Abrera.

0: radioobrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioobrera.cat.
1: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.

0: Pagliacci.
1: 107.9. Els èxits. Els èxits.
2: Ràdio Abrera.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. El Departament de Salut ha alertat aquest dilluns que observar directament l'eclipsi solar del 12 d'agost sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió. Salut recorda que només es podrà mirar el sol a ull nu durant la fase de totalitat a les zones on quedi completament ocult per la Lluna. Durant la resta del fenomen caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades o altres mètodes d'observació segurs. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació. Mònica Gràcia, oculista, explica per què és perillós mirar l'eclipsi sense la protecció adequada.
5: Quan hi ha l'eclipsi, la radiació és la mateixa, però el sol està tapat per una ombra, per la Lluna. Llavors, què passa? Que la nostra pupila ja no té aquesta defensa, podem mirar el sol que ens sembla que no ens està passant res, però aquesta radiació sí que ens arriba a la retina. Per això és aconsellable portar les ulleres.
4: Els experts adverteixen també que mòbils, càmeres, prismàtics o telescopis no són una mesura de protecció adequada, perquè sense els filtres adequats també poden causar danys oculars. No canviem de tema, ja que el govern retransmetrà en directe l'eclipsi des de l'Observatori de l'Ebre, l'únic situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats i inclourà els actes institucionals, una jornada científica i divulgativa i l'observació de les diferents fases del fenomen. Recordem que l'eclipsi començarà a les 7:36 minuts de la tarda del dimecres 12 d'agost i la totalitat arribarà al sud del país cap a les 8:30, amb una durada aproximada d'un minut i mig. Seguim ara amb altres fenòmens, és que Europa Occidental ha registrat el període de juny a juliol més calorós de la història, amb 2,79 graus per sobre de la mitjana, segons ha informat el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. Així mateix, el mes passat es van produir la tercera i quarta onades de calor des del maig, cosa que va suposar una ratxa excepcional de calor extrema. També ha persistit i s'han intensificat la sequera generalitzada amb les precipitacions i la humitat del sòl excepcionalment baixes. Des de Copernicus han apuntat que la combinació de les altes temperatures amb la manca de pluges han provocat la propagació i la intensificació dels incendis forestals extrems. I anem ara a Colòmbia, on un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat el territori a 8:15 del matí, hora local, amb epicentre San José del Palmar i una profunditat de 96 quilòmetres. La zona més afectada és Quibdó, capital del departament de Chocó, on s'han registrat ferits i importants danys materials. Les autoritats encara estan a hores d'ara avaluant l'abast de la situació. El sisme també s'ha sentit amb força a ciutats com Bogotà, Cali, Pereira, Medellín i Manizales, així com a Panamà, on s'han evacuat diversos edificis. A Pereira, l'alcalde ha informat almenys 18 víctimes mortals i danys en edificis i infraestructures. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
6: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
7: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera posa a disposició de la ciutadania les targetes gratuïtes del Servei de Bus Urbà, una mesura que té com a objectiu afavorir la mobilitat de col·lectius que requereixen un suport especial en els seus desplaçaments quotidians. Les targetes estan adreçades a les persones majors de 60 anys i a les persones amb diversitat funcional que disposin de l'acreditació oficial emesa per la Generalitat de Catalunya amb un grau reconegut igual o superior al 33%. En el cas de les persones amb diversitat funcional que tinguin reconeguda la necessitat d'anar acompanyades, la targeta incorporarà la menció més acompanyant, permetent que un acompanyant pugui viatjar amb la persona titular de la targeta. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social, Drets de la Ciutadania i Gent Gran a l'Ajuntament d'Abrera.
8: Des de l'Ajuntament d'Abrera apostem per la gratuïtat en el servei de bus urbà per les persones grans de més de 60 anys i el col·lectiu de capacitats diverses. D'aquesta manera, un servei que ja és sostenible i adaptat encara serà més proper als col·lectius que més ús en fan i que segueix permetent la connexió entre tots els nostres barris i el nucli urbà. Així, ja podeu sol·licitar la vostra T social d'Abrera a la UAC o de forma telemàtica a través de la seu electrònica. Seguim fent d'Abrera un municipi que aposta per la mobilitat sostenible i de qualitat per a totes i tots.
7: Les persones interessades poden tramitar la seva sol·licitud de dues maneres. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, presentant el formulari específic de dilluns a divendres, de 9 a 2, dimarts i dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda i durant el mes d'agost només les tardes de dimecres de 4:45 a 7. Telemàticament, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, a partir del mes de setembre s'habilitarà un punt informatiu i de suport per la gestió telemàtica al casal de la gent gran a la Rambla del Torrentet número 8. En tots els casos serà necessari aportar el DNI i la documentació que acrediti la condició de persona beneficiària, ja sigui l'edat, majors de 60 anys o bé l'acreditació oficial de discapacitat expedida per la Generalitat de Catalunya. Un cop formalitzada la sol·licitud, s'informarà la persona sol·licitant de quan podrà recollir el títol a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera. Per a més informació, podeu contactar amb l'OAC de l'Ajuntament d'Abrera presencialment a través del correu electrònic informació@abrera.cat i per telèfon al 93 770 0325. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
6: Abrera Informació. Salut pública i benestar. Seguretat ciutadana.
7: El proper dimecres 12 d'agost, a partir de les 19:34 i fins a les 20:29, tindrà lloc un eclipsi solar, un fenomen astronòmic excepcional que es podrà observar des de Catalunya. Per gaudir-ne amb total seguretat, és important seguir una sèrie de recomanacions bàsiques que permetran viure aquesta experiència única i sense riscos. És imprescindible utilitzar ulleres homologades i seguir les mesures de protecció adequades per observar el sol de manera segura. Abans de sortir a observar l'eclipsi, és recomanable preparar-se adequadament. Utilitzar sempre ulleres homologades per a l'observació solar. Si fas servir càmeres, telescopis o prismàtics, instal·la-hi un filtre solar homologat. Consulta l'horari de visibilitat de l'eclipsi. Escull un espai segur des d'on observar-lo i arribar-hi amb antelació. Per protegir la vista i gaudir de l'esdeveniment amb seguretat, cal tenir presents aquestes indicacions. No miris mai directament al sol sense la protecció adequada. Protegeix també el sensor de la càmera amb un filtre solar específic i vigila especialment els infants i assegura't que també utilitzen ulleres homologades. L'eclipsi solar és una oportunitat única per gaudir de l'astronomia i de l'entorn natural. Per això és important actuar amb responsabilitat. Aparca únicament en les zones habilitades, recull tots els residus que generis i no encenguis foc ni llencis borilles. Gaudim d'aquest fenomen astronòmic amb seguretat i contribuïm entre tothom a preservar el nostre entorn.
6: Abrera Informació, Protecció Civil, Salut Pública i Benestar.
7: Ens trobem immersos en la calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes es perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa recomanar utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera s'han habilitat equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan activem les alertes per onades de calor en el municipi. Els refugis climàtics són espais segurs, accessibles per a tothom, amb àrees de descans, ombra i aigua, ubicats a equipaments de proximitat com la piscina municipal d'estiu, el casal de la gent gran i la residència Canigó. Podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar els incendis forestals als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
6: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
2: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
5: Fórmula 40, a Ràdio Abrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

Attack. We start.

0: Progressive Attack.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El govern espanyol reunirà aquest dijous els directors generals d'infància de totes les comunitats autònomes en una comissió tècnica de caràcter telemàtic, que serà el pas previ a la conferència sectorial d'infància. Des del departament que lidera Cira Regó afirmen que la trobada el dijous suposa un pas tècnic indispensable per convocar la TESIA, que és l'òrgan de cooperació, coordinació i col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes d'Espanya en matèria d'infància i adolescència. La intenció del Ministeri és que la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència, en què participen tant la ministra com els consellers autonòmics, se celebri l'última setmana del mes d'agost. Allà s'abordarà previsiblement el mecanisme d'acollida i repartiment dels centenars de menors migrants que hi ha a Ceuta i que la ciutat autònoma no té marge per gestionar correctament. Respecte a aquest mateix tema, s'ha pronunciat avui el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouabi, que ha reclamat a Espanya el retorn dels menors no acompanyats que estan a l'estat espanyol. En declaracions al diari marroquí Express, ha assegurat que el govern marroquí exigirà els seus fills legal i políticament, tant els que han arribat recentment a Ceuta com els que estan en altres centres. Ouabi ha recalcat que cal trobar una solució immediata, apel·lant a la solidesa de les relacions entre Rabat i Madrid i l'avançat nivell de cooperació i coordinació que han assolit. Pel ministre marroquí, l'indret que pot garantir un millor futur pels menors és amb les seves famílies i a la seva terra natal. Ouabi ha afegit que ha parlat amb el seu homòleg espanyol, Félix Bolaños, per mirar els mitjans legals i institucionals per abordar la situació d'aquests infants i els mecanismes per verificar les seves identitats i retornar-los amb les seves famílies. I Protecció Civil ha confirmat avui que un home de 83 anys i nacionalitat francesa ha mort aquest matí mentre es banyava a la platja Nova de Roses, a l'Alt Empordà. Segons fonts oficials, els socorristes l'han trobat inconscient a l'aigua i l'han traslladat a la sorra per intentar reanimar-lo. Quatre dotacions del sistema d'emergències mèdiques s'hi han desplaçat, però no han pogut salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 18 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. I un home ha disparat diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat, després de mantenir una discussió amb una dona, segons han confirmat fonts policials. Els fets van passar cap a dos quarts de vuit i diversos testimonis van alertar el telèfon d'emergència 112 després de sentir les detonacions. Els Mossos d'Esquadra van accedir amb consentiment a un local i van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que no consta de moment cap denúncia ni cap persona ferida. Els Mossos també van localitzar 6 beines de calibre 22. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any. Amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès de Brià i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat fins al dissabte 15 d'agost. Així el bus no circularà pel carrer de Brià, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la Ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
4: Abrera Informació, Gent d'Abrera. Esports.
5: Felicitem la pilota abrerenca Adela Godino per proclamar-se campiona d'Europa de la Mini Enduro Cup femenina 125. La competició disputada recentment a Alemanya ha reunit les millors pilots joves del continent. Amb una actuació excel·lent al llarg del campionat, Godino ha demostrat el seu talent, esforç i constància, assolint el títol europeu a la seva categoria. Aquesta és una fita esportiva de gran rellevància que la situa entre les grans promeses de l'enduro europeu. L'èxit d'Adela Godino s'emmarca també en una destacada actuació de la selecció catalana a l'Europeu d'Enduro Infantil. A més del seu títol continental, els pilots Eric Wick i Alex Esteban també es van proclamar campions d'Europa en les seves respectives categories. Així mateix, l'equip català, format per Adela Godino, Eric Wick, Alex Esteban i Xavi Pons, va aconseguir la segona posició en la classificació per equips. Aquest nou triomf és el resultat de moltes hores de dedicació, entrenament i sacrifici i representa un orgull per a tota la ciutadania d'Abrera. La seva trajectòria esportiva és un exemple de compromís, perseverança i superació personal, valors que contribueixen a projectar el nom del municipi arreu d'Europa.
4: Abrera Informació. Medi ambient.
0: Sostenibilitat energètica.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera recomana concertar la recollida de les saques abans d'efectuar les feines de poda per fer un bon ús del servei que forma part del nou contracte de gestió de residus urbans i de neteja d'Abrera, que va entrar en vigor el mes de juliol de 2024 per un espai públic net i amable per a tothom. Ha recomanat fer un bon ús del servei de poda Abrera Demanda, concertant la recollida d'aquestes saques abans d'efectuar les feines de poda i d'emplenar-les. Pots recollir el teu sac de poda de forma gratuïta fins a exhaurir-ne existències a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania OAC de l'Ajuntament d'Abrera, a la plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i durant els mesos de juliol i agost, només dimecres a la tarda de 4:45 a 7. Departament de Territori de l'Ajuntament d'Abrera, carrer de Lluís Companys número 8, primer pis, dimecres a la tarda de 4:45 a 7. Deixalleria Municipal d'Abrera, carrer del Progrés número 15, polígon industrial Sant Armengol, per telèfon de contacte 667-6601-0562, de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 8:15, dissabtes i diumenges de 10 a 2. Una vegada tinguis el sac ple, contacta amb el servei trucant al telèfon 639-78-30-38 de dilluns a divendres de 8 a 2, enviant un e-mail a l'adreça abreracicle@abrera.cat de dilluns a divendres de 8 a 2. Es passarà a recollir els sacs plens i se'n donaran un de 8, deixa'ls al carrer davant de casa teva el diumenge al vespre sense entorpir el pas de vianants o vehicles. El dilluns és el dia de recollida de poda a casa teva. Podeu consultar tota la informació actualitzada sobre aquest servei als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. Ràdio Abrera.

l'estiu, Ràdio Abrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. Els veïns del carrer Eduard Maristany de Badalona recullen firmes en protesta dels sorolls d'un tren en fase de proves en una via morta. Els afectats cada cop estan més molestos i lamenten que no hi hagi reaccions per part de cap administració. Des del març, l'empresa Alstom utilitza aquest tram de les vies badalonines per fer proves dels trens que fabrica i els veïns afirmen que se senten sorolls durant el dia i també a la nit fins a les 4 de la matinada. La comunitat tem que un cop acabin aquests treballs s'aprofiti aquesta via morta per reparar altres trens i convertir la zona en un taller permanent. Escoltem un dels veïns, Joan Anton Pérez.
3: Portem des del mes de març. Què succeeix? Que des del mes de març l'humor de la gent va canviant i en aquests moments el veïnat està molt enfadat, irritat, perquè no hi ha solució. I aviam si podem trobar una solució per aquest tren desaparegui d'aquest espai i li busquin un espai adient que seria un taller.
2: Els residents expressen que DIF disposa d'espais sense habitatges suficients per poder fer aquests treballs i des de Renfe expliquen que han posat en coneixement aquestes molèsties al fabricant per tal que les minimitzin. Els fets delictius registrats a la xarxa de metro de Barcelona han disminuït un 34% durant els 6 primers mesos del 2026 respecte del mateix període de l'any passat, segons dades de l'Ajuntament. Entre els mesos de gener i juny s'han comptabilitzat 5.500 conductes delictives davant de les 8.400 registrades durant el primer semestre del 2025. TMB assegura que les dades mantenen la tendència a la baixa iniciada el 2019 i atribueix l'evolució, entre altres factors, a les mesures de prevenció i a la col·laboració amb els cossos de seguretat. I els agents rurals han activat un dispositiu especial de vigilància amb prop de 150 efectius amb motiu de l'eclipsi solar del 12 d'agost. L'objectiu és prevenir incendis, protegir els espais naturals i informar la ciutadania davant l'increment previst de visitants. També hi participaran unitats aèries i marítimes en coordinació amb Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, ADF i ajuntaments. Es reforçaran els controls sobre l'ús del foc, l'acampada, la circulació motoritzada, l'estacionament i l'abandonament de residus. A més, municipis com la Granja d'Escarp, Serós i Almatret, al Segrià, restringiran preventivament l'accés de vehicles i persones a zones boscoses i els plans de Montmaneu davant l'elevada afluència de visitants. Des d'altres indrets, també els accessos als parcs naturals dels ports i de la Serra de Montsant es restringiran temporalment. I en aquest context, els bombers de la Generalitat han informat que des d'aquest matí treballen un incendi forestal al bosc d'Ossera, al municipi de l'Avança i Fórnols. El dispositiu ha activat dos helicòpters i ha transportat efectius del GRAF, mentre que dues dotacions terrestres també treballen a la zona. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Abrera acollirà el divendres 28 i el dissabte 29 d'agost una prova oficial de la Copa d'Espanya de Superenduro 2026 als terrenys de Can Morral. L'esdeveniment està organitzat pel Motoclub Abrera i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. Durant els dos dies, el públic podrà gaudir de les diferents proves pròpies de la Copa d'Espanya de Superenduro en un entorn especialment preparat per a l'ocasió, tal com expliquen en declaracions a Radio Abrera els organitzadors i membres del Motoclub Abrera, Joan Cubaró i Néstor Godino.
6: El primer dia farem com un social, un esdeveniment per nens petits, perquè és la base del motociclisme, és la base del futur de l'esport de motor. Al matí es faran uns entrenaments i a la tarda vespre, perquè si no faria massa calor, llavors hi haurà uns entrenaments cronometrats i la sèrie de mànigues de diferents categories de fèmines, amb nens de fins a 12 anys i fèmines, i amb nens amb 125 i amb 85, i llavors tot això serà el divendres. I el dissabte, els mateixos horaris, pot dir quasi molt semblants, hi haurà les diferents categories de les altres, de la categoria, per dir algú, del nivell, no?, que es compon de diverses categories, des dels aficionats, fèmines, júniors, júniors 125 i la categoria èlit. I els de matins hi haurà els entrenaments també lliures i a la tarda llavors hi haurà els cronometrats i les diferents mànigues de cada categoria.
7: Tenim un tribut de Fito Fittipaldi
0: que, bueno, que espero que li agradi a tothom. És el públic que volem que sigui, pues, que sigui de totes les edats, que s'ho passi molt bé tothom i sobretot que tothom es comporti de forma cívica i que ho passem molt bé tothom.
5: A més de l'activitat esportiva, l'organització preveu completar el programa amb diverses propostes d'animació i entreteniment, entre les quals hi ha un concert tribut a Fito i Fitipaldis, la participació d'un DJ convidat, un speaker i una zona de food trucks. També es valora la possible col·laboració d'entitats culturals d'Abrera per ampliar i enriquir la programació de l'esdeveniment. Les persones empadronades a Abrera podran obtenir l'entrada gratuïtament a través del web municipal. Cal portar cadira plegable per veure còmodament la competició. Les persones de fora del municipi podran adquirir les entrades a través del web d'Entràpolis per un preu de 10 euros, entrada per als dos dies. Cubero i Godino en parlen sobre les entrades a la prova.
0: Hi ha un canal a l'Ajuntament d'Abrera que és per la població d'Abrera, que és a 0 euros. L'única cosa és que necessitem que agafin aquesta entrada perquè així tindríem una idea de l'aforament que tenim, la gent que es porti la seva cadira, i després la gent de fora sí que paguen entrada, que paguen 10 euros. Els 5 euros dels 10 euros són el cost que es costa aquest tràmit, i els altres 5 euros tindran que agafar el pilot que vulguin ajudar solidàriament. O sigui, és una entrada solidària en la qual hi ha un import que va directament al pilot, perquè aquests pilots al final són pilots que no són professionals i que són elits, però encara no són professionals, llavors tenen molts gastos, tenen que vindre de totes les parts d'Espanya. Una entrada solidària per ajudar als pilots que corren normalment el Campionat d'Espanya, que bueno que aquí a Breda tinguin aquest detall, que tant el primer com l'últim li valorem.
5: L'accés al recinte serà pel carrer de Frederic a Montseny, zona del Rabató, amb entrada vàlida per als dos dies. Persones empadronades a Breda, entrada gratuïta que es pot obtenir al web municipal abrera.cat amb el codi abreranduro. A l'esdeveniment caldrà acreditar l'empadronament amb la documentació corresponent a l'accés i és necessari portar cadira. Persones no empadronades a Abrera, entrada de 10 euros, també amb validesa per als dos dies, disponible a través de www.entrapolis.com. La celebració d'aquesta prova oficial convertirà Can Morral en un punt de trobada per als aficionats i aficionades del motor i oferirà a Abrera un cap de setmana d'esport, espectacle i activitats per a tots els públics. Podeu consultar el detall de la informació al web municipal www.abrera.cat.
4: Abrera Informació, promoció de la vila.
5: La piscina municipal d'estiu acollirà el proper divendres 28 d'agost una festa per acomiadar l'estiu amb una white party. La festa amb entrada gratuïta se celebrarà de les 10 de la nit a les 2 de la matinada i inclourà servei de barra i opció de sopar al gastrobar La Candela. L'activitat organitzada per la Regidoria de Turisme i Promoció de la Vila serà d'entrada gratuïta i oferirà una nit de música, bon ambient i diversió en un espai únic per compartir el final de la temporada estival. Durant tota la festa hi haurà servei de barra disponible. A més, les persones assistents que ho desitgin podran sopar al gastrobar La Candela, que oferirà servei de 20:30 a 2. Per a més informació i reserves es pot consultar el perfil d'Instagram @gastrobarlacandela_abrera. Per garantir el bon desenvolupament de l'activitat, no estarà permès el bany durant la celebració de la festa, així com tampoc l'entrada de begudes ni menjar de l'exterior. Us hi esperem per gaudir plegades i plegats d'una nit especial i acomiadar l'estiu amb la White Party d'Abrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
7: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Nou balanç del terratrèmol de magnitud 7,4 que aquest migdia s'ha sacsejat Colòmbia i que, segons informacions provisionals de les autoritats locals, suma ja més de 70 víctimes mortals, 40 de les quals se situen a l'àrea metropolitana de Pereira i 27 al departament del Valle de Cauca. A més, 7 aeroports han suspès les operacions per seguretat, ja que necessiten una avaluació urgent per comprovar danys estructurals. Pereira, Manizales, Quibdó, Armènia, Cartago, Buenaventura i Alfonso Bonilla Aragón romandran tancats fins a nou avís. Recordem que el Servei Geològic Colombià ha informat que a les 7:34 hores del matí, hora local, s'ha produït un terratrèmol amb epicentre a San José del Palmar, al departament de Chocó, que ha tingut fins a 4 rèpliques. La Direcció General Marítima ha remarcat que, tot i el sisme, no hi ha amenaça de tsunami a la costa pacífica del país. El president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, ha afirmat en un missatge a xarxes socials que ha assumit el lideratge de l'emergència i que s'instal·larà en un lloc de comandament unificat per coordinar l'atenció als damnificats. Canviem ara de tema i és que la compravenda d'habitatges caurà un 7,3% de mitjana a l'estat espanyol durant el 2026, mentre que els preus del mercat immobiliari escalaran un 12% de mitjana, segons estimacions publicades aquest dilluns per BBVA Research. L'entitat financera assegura que la demanda d'habitatge continua sòlida malgrat la caiguda en les vendes, però que la producció és insuficient, la qual cosa pressiona els preus a l'alça. I les autoritats de protecció dels consumidors han ordenat retirar 6 models d'ulleres per observar l'eclipsi solar de marques SP Eye Care Professional, Omanage, Lionster, Opticalia o Roipel Hispan. Els organismes de consum d'Aragó, Castella i Lleó, Madrid, Galícia i La Rioja han detectat una irregularitat tècnica en els filtres que podria provocar lesions oculars greus i han inclòs aquests productes a la xarxa d'alerta de productes no alimentaris perillosos. Facua també ha alertat que el mateix problema podria afectar altres ulleres que s'hagin comercialitzat o distribuït durant els darrers mesos. I el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu especial per gestionar l'augment de mobilitat previst amb motiu de l'eclipsi del 12 d'agost, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. La P7 serà l'eix principal de mobilitat, però es recomana utilitzar vies alternatives com la C25 i la 2 cap a Ponent, la P2 per accedir a Lleida, les Borges Blanques, Baix o Prades i la 7 i la N340 per als desplaçaments entre Tarragona i les Terres de l'Ebre. També es preveu més trànsit a la N340, la 7, la 27, la N240, la T11 i la N420. Es recomana planificar els trajectes, consultar el trànsit i seguir les indicacions dels agents en cada cas. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Aquest dilluns 10 d'agost s'ha reobert la sala de fitness del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, CAMP, amb totes les garanties de seguretat i salubritat després que l'equipament romangués tancat durant uns dies per l'incendi que es va originar a la zona de la sauna del CAMP el dimarts 28 de juliol passat a la tarda. Des d'aleshores s'ha treballat intensament per iniciar la normalitat i la represa de l'activitat de l'equipament municipal. Recordem que durant el mes d'agost l'horari de la sala de fitness del CAMP serà a partir del dilluns 10 i fins al dilluns 31 d'agost, de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 4:45 a 7:45 de la tarda i dissabtes de 9 a 1. Una setmana després de la incidència, des de l'Ajuntament d'Abrera es continua treballant intensament per tal de rehabilitar els espais del Centre Aquàtic Municipal i reprendre la normalitat de l'activitat de l'equipament a partir d'aquest dilluns. Les diferents feines de restitució, reparació i recondicionament de forma urgent i planificada al camp durant els darrers dies han estat els següents. Visites in situ diàries per fer seguiment de les actuacions que s'estan executant per tal de reobrir a la màxima brevetat possible amb plenes garanties de salubritat i seguretat, coordinació de diferents tasques i de proveïdors per tal de començar les feines de restitució de forma urgent, planificada i coordinada, retirada de runa, materials malmesos, tasques de pintura i reposició d'elements malmesos de forma progressiva, neteja i desinfecció de les zones afectades i instal·lació de màquines d'ozó per a la millora del confort dels espais, adequació de sales per l'activitat física i esportiva i zones de vestuari i comunes per a reprendre progressivament l'activitat i reparació dels serveis informàtics i dels torns d'accés tant del camp com de la piscina municipal d'estiu. D'altra banda, també s'estan efectuant diferents actuacions de manteniment i millora de l'accessibilitat al centre aquàtic municipal Camp, tasques pròpies del manteniment de l'equipament durant el mes d'agost, instal·lació d'una cadira adaptada per a l'accés de les persones amb mobilitat reduïda a la piscina terapèutica i eliminació del mur divisori del bas per a l'accessibilitat adaptada per a la realització de l'activitat dirigida del camp. Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa un agraïment a tota la ciutadania per la comprensió i també a l'equip de professionals municipals que continuen treballant per la posada a punt i reobertura del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera.
2: Abrera Informació. Promoció econòmica.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera t'obre el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
2: Abrera Informació. Infància.
3: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinats a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptats, adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre d'enguany. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva novena edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament al web abrera.cat o presencialment al registre de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat o empadronada a Abrera, que almenys la mare, el pare o tutor o tutora tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que el nen o la nena estigui empadronat o empadronada a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
4: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Les enveges, una denúncia conscient. T'aparten de l'ambient si no els segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte i tu no ets impressionant.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac de manera gratuïta a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
1: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Sento si algun cop t'he decebut. Sóc un xim...
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 9, parla Javier De Gea. El ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, ha reclamat avui el retorn dels menors no acompanyats que es troben arreu de l'estat espanyol. En declaracions al diari marroquí Express, ha assegurat que el govern marroquí exigirà als seus fills legal i políticament, tant els que han arribat recentment a Ceuta com els que estan en altres centres. Ouahbi ha recalcat que cal trobar una solució immediata, apel·lant a la solidesa de les relacions entre Rabat i Madrid i l'avançat nivell de cooperació i coordinació que han assolit. Pel ministre marroquí, l'indret que pot garantir un futur millor per als menors és amb les seves famílies i a la seva terra natal.

0: Natal ho havia afegit que ha parlat amb el seu homòleg espanyol, Félix Bolaños, per mirar els mitjans legals i institucionals per abordar la situació d'aquests infants i els mecanismes per verificar les seves identitats i retornar-los amb les seves famílies. Adif reprendrà a mitjans d'aquesta setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat, que van originar les fortes vibracions durant la matinada de dijous passat i que van obligar a desallotjar durant unes hores una vuitantena de persones d'un immoble. Segons ha detallat l'empresa pública, els treballs tornaran a activar-se un cop finalitzada la instal·lació de sistemes d'auscultació i control topogràfic que va anunciar. Adif també està acabant de valorar el sistema constructiu per evitar que hi hagi noves vibracions. Les obres formen part de les actuacions de la companyia per la variant de Vallbona i duraran 4 setmanes. I els bombers de la Generalitat treballen en un incendi de vegetació forestal declarat a la Serra de Campelles, al municipi d'Odèn, al Solsonès. El dispositiu està format per 6 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder que treballen conjuntament amb les agrupacions de defenses forestals. Segons han informat els bombers, l'evolució de les tasques d'extinció és favorable i es continua treballant sobre el terreny per controlar l'incendi. I un abocament d'aigües residuals ha provocat la mort de centenars de peixos al riu Ripoll a Sabadell. Segons han detallat fonts municipals, hi ha hagut una incidència al sobreeixidor de Sant Vicenç de Junqueras que ha provocat l'obstrucció del sistema, amb un col·lapse del col·lector que ha suposat la sortida d'una part de l'aigua a l'aqüífer. Operaris de l'empresa Casa han actuat per netejar el sistema i restablir el funcionament normal del col·lector. I en aquests moments l'abocament ja ha finalitzat i l'aigua torna a circular correctament per la xarxa de sanejament. I un breu apunt abans de tancar, el jutjat d'instrucció número 8 de Madrid investiga la compra de l'àtic de luxe per part del govern de la Comunitat de Madrid, liderat per Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalia Provincial de Madrid ha rebut 4 escrits de denúncia, 3 de particulars i un del PSOE, que ha enviat al jutjat que ja havia obert diligències després d'una denúncia del partit polític Justícia Europea. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Música i informació. Ràdio Brera.
3: Ladies and gentlemen, boys and girls.
4: Blacktrònica.
5: There are places we will see.
6: La evolución de la electrónica en la música de origen negro. Protagonista en tu FM. Escuchamos todos los estilos y artistas vinculados al acid jazz, funky, smooth, fusión, soul, techno y las nuevas tendencias ligadas a la electrónica. Todas las épocas son importantes para entender esta genial música. Para disfrutar de la influencia de la electrónica en la música de color, Blacktrónica. En la realización, Manolo Prieto.
7: Frecuentemente encontramos nuevas formas musicales, reflexivas y originales con las que reconocemos la influencia del jazz, el funk y el soul. Todo un mundo en sí mismo por donde viajamos en Blacktrónica. Bienvenidos.

Vai, vai, vai.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. La xarxa catalana per la transició energètica alerta que el conegut com a Plater presenta fins a 44 incompliments a diverses lleis catalanes, espanyoles i europees. Per aquest motiu, entitats opositores al pla d'implantació d'energies renovables del govern, juntament amb més de 300 ajuntaments i associacions, han anunciat la creació d'una plataforma per fer front al que consideren un pla pensat per a grans empreses i no pel territori. Montserrat Cubaró, portaveu de la xarxa d'entitats catalanes per a una transició energètica justa, creu que es necessita més temps per refer una planificació ben feta.
3: En primer lloc, li demanem que retiri el Plater, que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
2: El col·lectiu insisteix en que hi ha moltes alternatives abans de posar camps solars o eòlics en boscos i cultius actuals. A més, juntament amb una quinzena d'experts en la matèria, preparen un Plater alternatiu per proposar a la Generalitat. L'Ajuntament de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, impulsa la construcció d'un centre d'investigació d'energies renovables que ajudi al municipi a mantenir l'activitat relacionada amb l'energia un cop es concreti el tancament de la central nuclear.

0: Nuclear, davant d'allòs dos. El projecte preveu enllestir la primera fase el 2028 i tindria un cost d'uns 6,7 milions d'euros, finançats majoritàriament pel Fons de Transició Nuclear. Tornem ara amb el terratrèmol de magnitud 7,4 a Colòmbia, amb una llista de morts que, segons fonts oficials, ja supera el centenar i afegeix una norantena de ferits, més enllà dels importants danys materials. El terratrèmol també ha causat afectacions a ciutats com Cali, Manizales, Pereira, Bogotà i Medellín, amb edificis ensorrats i persones atrapades. 7 aeroports, entre els quals el de Pereira, Manizales, Quibdó i Cali, han suspès les operacions mentre s'avaluen els danys estructurals. El sisme també s'ha sentit a l'Equador, Panamà i Venezuela. Recordem que el terratrèmol s'ha produït a 8:15 del matí, hora local, amb epicentre a San José del Palmar, i ha tingut fins a 4 rèpliques. Les autoritats han descartat el risc de tsunami a la costa del Pacífic, però es troba molt pendents del volcà Puracé, que es troba en alerta taronja. El govern colombià ha activat un lloc de comandament unificat per coordinar l'atenció als afectats. I al capítol de reaccions, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traslladat el suport i solidaritat de Catalunya amb Colòmbia en un missatge a les xarxes socials. Després del missatge del govern confirmant que no hi ha ferits entre els prop de 7.800 catalans que viuen al país, Illa ha afirmat que està en contacte amb la delegació del govern, els estats andins i el Ministeri d'Afers Exteriors per seguir de prop la situació dels catalans residents a Colòmbia i de qualsevol afectació. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
1: Música i informació. Ràdio Brera.
2: How Nation.
3: Hola, señorita. ¿Me muestras tu invitación, por favor?
4: Sí, aquí la tienes. He cruzado el mundo entero solo para llegar hasta aquí. Espero que no haya problema para entrar ahora.
3: House Nation. Muchas gracias. Puedes pasar. Bienvenida al Santuario del Sonido. Bienvenida al Palacio de Seda de House Nation. Yo soy J.C. Argamoña y durante la próxima hora seré el guardián de tus sentidos. Esta semana te acompañaré a visitar la habitación 313 de este palacio sin igual. ¿Estás dispuesta a comenzar esta aventura sin retorno?
4: Mi curiosidad es mayor que mi miedo. Si el riesgo es perderme en la música, estoy dispuesta a pagar ese precio. Sé que solo tú tienes la llave. No te detengas ahora. Adelante. Quiero entrar en esta habitación.
3: ¿Tú lo has querido? ¿Te sientes preparada para correr este riesgo?
4: Estoy segura de que disfrutaré de esta estancia. Llévame a ese mundo donde la música suena con alma.
3: Muy bien. Como guardián de tus sentidos, me alegra escuchar eso. Ajusta el volumen, porque aquí y ahora comienza House Nation Radio Show by J.C. Argandoña.
5: Hey baby, you just keep spinning me in your mind. But I am, you're wasting my time. You keep giving me your song and dance, and you want me to take you back?

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts amb el millor del chill out.
3: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
4: Te lo dije muy clarito.
5: Permanece a la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: pasó. Hora 23.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece en la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: corazón. Hora 23.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-la en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Hora 23.
4: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
3: Hora 23.
4: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
3: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
4: A Ràdio Abrera, Hora 23.

0: l'hora 23.
1: Te lo dije muy
2: clarito. Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: 3 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: 107.9.
3: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera, 107.9 FM.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: La teva vida plena de música amb Ràdio Obrera.
1: La música és Ràdio Obrera.
0: 107.9 FM. Kinda wanna dance to this.

0: Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
2: Nits màgiques amb Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.